Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: Ante todo, sí, señor, y tengo el don de la palabra. Soy un mago en el amor, sin varita y sin sombrero, paso de la bracalabra. Soy el señor de la noche.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radyosta. Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec

triem-t'ho jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no la cediré.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Shout! Vai!
1: Obro, oh, obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

sovint dormir amb ma solitud.

Yo, Moscow. ¿Y tú?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

que el renou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com t'he dit.

És un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics surten plegats per buscar la tendresa. Lo és una dita, aquell que preveu val per

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

que tu Manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Que tu Manet, que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té, quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics, si el veuen, fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota, troba la Roser, et poses vermell. Home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té.

carrer. Obre el seu cotxet, ai no, que no en té. No té una passeta, no té una passeta. No vol descanviar el seu bitllet darrer. Ja veus quin paper, home del carrer.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, a través del

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Jo sóc la Marga Roger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.
1: One, two, three. Caramba! Caramba!

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8. És dimecres 14 d'octubre, un dia marcat de nou per les novetats polítiques. Alfonso Rodríguez dimiteix com a delegat del govern espanyol a les Illes Balears. Després de 3 anys en el càrrec, ara es vol centrar en la seva candidatura a la Baldia de Calvià. El seu mandat ha estat marcat per les discrepàncies amb el govern autonòmic en matèria sobretot de migració i en els darrers mesos també per la polèmica resposta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les accions contra la saturació turística. Avui, però, també estan molt pendents de l'economia. El vicepresident del govern, Antoni Costa, comença una sèrie de reunions amb diferents sectors per parlar dels efectes de la pujada de preus dels combustibles. Un ascens al qual a les 9 posarem xifra perquè es publica la dada de l'IPC i que ja es nota a tota l'economia en general. I atenció a les conseqüències en un sector on plouria sobrebanyat, l'habitatge. Avui a l'informatiu matí us hem explicat que les empreses de materials de construcció de les Balears preveuen apujar-ne els preus a partir de gener. Cristina Bausà, bon dia.
2: Bon dia. Traslladaran el preu final el cost a l'alça de la logística marítima, els carburants i l'energia. Jaume Martorell és el president de la patronal Construïm.
3: Els ciments, per exemple, de moment estan aguantant els preus, però sí que ja m'ho han fet a saber que a partir de dia 1 de gener els preus de ciment pujaran i pujaran a lo millor un 8 o un 9%.
2: A les 8 i mitja parlarem amb Ezequiel Orrach, president de l'Agrupació Empresarial del Transport de Mercaderies, que denuncia els efectes de l'increment del preu del transport marítim.
1: El Parlament, el govern i l'esquerra s'han acusat mútuament dels desnonaments, tot amb l'absència de la presidenta Marga Proens, que és a Brussel·les.
2: Participarà avui en la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats i tot amb una nova data assenyalada al calendari. Dimarts que ve començarà el debat de política general a la Cambra Autonòmica.
1: A Menorca, un home ha iniciat una vaga de fam després que la setmana passada fos desnonat.
2: José Carmelo, de 67 anys, ha començat la vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que ha rebut per part dels serveis socials del municipi.
4: No me puedo duchar, no me alimento bien, no me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda. Una dutxa.
1: Una menor de 16 anys ja ha resultat ferida greu aquesta nit després de ser atropellada per una motocicleta a la urbanització de Platja d'Es Migjorn, a Formentera.
2: L'accident s'ha produït prop de les 9 del vespre i la jove ha patit un politraumatisme greu.
1: I avui els Reis Felip VI i Letícia visiten Melilla i ho fan després d'avestat a Ceuta aquest dimarts. Allà el rei ha reivindicat l'espanyolitat de les ciutats autònomes.
5: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
1: I pendents de com evoluciona el papa Lleó XIV, hem sabut que ha estat operat d'un càncer de pulmó.
2: Ahir li varen extirpar un adenocarcinoma pulmonar, que és d'un tipus de tumor maligne i encara es desconeix quines seran les pròximes passes en el tractament. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha demanat als fidels de la diòcesi que preguin per la salut del pontífex.
1: En els esports, el Mallorca visitarà dissabte el camp d'un rival directe, l'Eibar. Miqui Tous, bon dia.
6: Bon dia. El conjunt vermell començarà a preparar avui aquest importantíssim partit. L'Eibar, amb 21 punts, 4 més que el Mallorca, marca les posicions d'ascens directe. El tècnic Luis García té el dubte de Soumaoro, que arrossega molèsties musculars. També en futbol a la Champions, pla de victòries pels equips espanyols, victòria del Barça per 1-4.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

per haver sovint dormit amb la solitud.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: mind.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Hem arribat a les 9, ara repassem les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Alfonso Rodríguez dimiteix com a delegat del govern espanyol a les Balears. Deixa el càrrec després de 3 anys per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià.
1: En un vídeo publicat a les xarxes socials ha assegurat que encara la nova etapa amb il·lusió.
2: Candidatura a l'alcaldia de Calvià. Y ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado de gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva.
1: La renúncia, però, no té efectes immediats, ja que s'ha d'aprovar en Consell de Ministres. El mandat de Rodríguez ha estat marcat per les discrepàncies amb el govern autonòmic en matèria de migració i, en els darrers mesos, per la polèmica resposta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les accions contra la saturació turística.
0: I en aquesta hora acabem de conèixer una dada econòmica important i és la inflació del mes de setembre del mes anterior. S'acaba de confirmar, l'acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística, que destaca que les Balears, els preus al mes de setembre, en comparació amb el setembre de fa un any, van pujar un 5,1%. Per tant, nou repunt d'aquests preus, un repunt important perquè ja puja del 5%, i una vegada més aquesta inflació de les Balears està per damunt de l'índex nacional, que està en el 4,9%. No arriba, per tant, en el cas de tot Espanya, en aquest 5%. Han de dir que també les empreses de materials de construcció de les Balears preveuen a pujar els preus a partir del mes de gener, traslladaran el preu final del cost a l'alça de la logística marítima, els carburants i l'energia. És per això que la Federació Balear Empresarial de Transport de Mercaderies de Balears urgeix ajudes urgents i directes per pal·liar l'encariment dels productes finals.
1: Abans de reunir-se amb el govern demà dijous, avisen de la pujada del 8% del transport marítim. En una entrevista a l'informatiu Matí, el vicepresident de la Federació, Ezequiel Orrac, confirma que ja hi ha moltes petites empreses i autònoms que estan al límit de la liquiditat per l'elevat cost dels combustibles.
3: Nosotros necesitamos unas ayudas directas, rápidas y hacia directamente, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que no tienen un pulmón financiero para poder soportar estas subidas de precios, que a su vez, para luego repercutirse a sus clientes, tardan demasiado tiempo, porque siempre hay unas negociaciones. Y en esos tiempos es cuando estamos de cada vez, pues como con menos liquidez.
0: Una menor de 14 anys que ha resultat ferida nit passada en un accident de trànsit a Formentera es troba en estat crític a la UCI de Camp Mises a Eivissa.
1: L'accident s'ha produït prop de les 9 de la nit a la urbanització de Platja de Migjorn. La jove, de nacionalitat argentina, ha patit un politraumatisme greu. A causa de la gravetat de les lesions, l'han traslladada en helicòpter fins a Camp Mises, on, com dèiem, roman a l'UCI en estat crític.
0: També pendents avui de com evoluciona l'estat de salut del Papa Lleó XIV, que ha estat operat en les darreres hores d'un càncer de pulmó.
1: Ahir li varen extirpar un adenocarcinoma pulmonar, un tipus de tumor maligne, i han informat de que el pontífex ha passat bona nit. La intervenció no ha tingut complicacions, però encara es desconeix quines seran les pròximes passes en el tractament. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha demanat als fidels que preguin per Lleó XIV.
0: I recordem que avui l'atenció informativa passarà per Melilla, que rebrà la visita del rei Felip VI i la reina Letícia. Està previst que arribin al migdia i ja a l'hora baixa visitaran un centre educatiu i es trobaran amb representants de la societat civil. Tot això després de la visita ahir a Ceuta. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La inflació s'ha disparat a les Balears fins al 5,1%. Al setembre són 7 dècimes més que el mes anterior. Segons les dades definitives que ha publicat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística, amb aquest increment que supera el 4,9% registrat al conjunt d'Espanya, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Des que va començar l'any, l'augment acumulat a les illes ja arriba al 4,5%.
2: Si mirem el detall per sectors, el cost de la vida ha pujat a totes les categories en comparació amb l'any passat. Els increments més de relleu els trobam al transport, que és un 7,7% més car, seguit dels restaurants i els serveis d'allotjament, amb una pujada del 6,8%. L'habitatge, l'aigua i els subministraments elèctrics i de gas també s'han encarit un 6,2%, mentre que el vestit i el calçat han registrat un repunt del 5,7%. A l'altre costat de la balança, els comportaments més moderats s'han localitzat a la sanitat, amb un lleuger augment de l'1,4%, i els mobles i articles de la llar, que pugen un 2,3%.
1: La pujada dels preus també afecta de ple el mercat de l'habitatge, ja que l'índex per actualitzar lloguers ha marcat un rècord històric en pujar fins al 2,5% al setembre. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'INE, es tracta del valor més alt des que es va començar a calcular aquest indicador al novembre de 2024.
2: D'aquesta manera, lloguers que s'hagin de revisar amb la dada d'aquest mes registraran una pujada inèdita que, per primera vegada, supera el llindar del 2,5%. Aquest indicador s'aplica a tots els contractes firmats després de l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge, que va néixer precisament per evitar que lloguers s'actualitzassin amb l'IPC general.
1: Idò, les empreses de materials de construcció de les Balears preveuen apujar els preus a partir de gener. Avisen que traslladaran el preu final el cost a l'alça de la logística marítima, els carburants i l'energia. És per això que la Federació Balear Empresarial de Transport de Mercaderies de Balears demana ajudes urgents i directes per pal·liar l'encariment dels productes finals.
2: Abans de reunir-se amb el govern demà dijous, avisen de la pujada del 8% del transport marítim. En una entrevista a l'informatiu Matí, el vicepresident de la Federació, Ezequiel Orrac, confirma que ja hi ha moltes petites empreses i autònoms que estan al límit de la liquiditat per l'elevat cost dels combustibles.
3: Nosotros necesitamos unas ayudas directas, rápidas y hacia directamente, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que no tienen un pulmón financiero para poder soportar estas subidas de precios, que a su vez, para luego repercutirse a sus clientes, tardan demasiado tiempo, porque siempre hay unas negociaciones. Y en esos tiempos es cuando estamos de cada vez, pues como ven, con menos liquidez.
1: Precisament aquest encariment dels carburants que manté la inflació pels núvols ha obligat al govern de l'Estat a reaccionar-hi i es mantindrà el descompte de 20 cèntims per litre de benzina i dièsel durant el mes de novembre.
2: La forta pujada del transport respon a un increment espectacular dels combustibles al setembre. El gasoil s'ha encarit un 34% i la benzina un 27%. Aquesta escalada de preus ha activat de manera automàtica la clàusula d'emergència del pla tricrisi de l'executiu central previst per als conflictes a l'Orient Mitjà, ja que s'ha superat de llarg el llindar del 15% que fixava la llei. Així, el calendari previst de retirada progressiva de les ajudes queda congelat. La rebaixa es quedarà en els 20 cèntims actuals al novembre i baixarà a 13 cèntims al desembre.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on. MC.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El govern inicia avui dimecres una nova ronda de reunions amb els agents socials i els sectors econòmics de les Balears per consensuar un nou pla d'ajudes davant l'augment de la inflació que en el mes de setembre s'ha enfilat fins al 5,1% aquí a les Illes. En una entrevista al programa El Dia, el vicepresident de l'executiu, Antoni Costa, no ha concretat cap mesura, però ha afirmat que es dissenyarà un paquet d'ajudes a partir de les reivindicacions dels sectors més afectats per l'increment de la pujada de preus.
2: Hi ha un problema greu a la ciutadania i en el món empresarial i a certs sectors. Miri, jo no estic dient que hàgim d'ajudar en el sector turístic. No. No és un sector intensiu en bus de combustibles i, en conseqüència, no està patint com està patint el sector primari. Els pescadors estan sofrint molt com a conseqüència s'incrementa preu, els transportistes, els pagesos.
1: I és que la inflació s'ha disparat a les Balears, com dèiem, fins al 5,1% al setembre, són 7 dècimes més que el mes anterior. Segons les dades definitives que ha publicat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística, amb aquest increment que supera el 4,9% registrat al conjunt d'Espanya, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Des que va començar l'any, l'augment acumulat a les illes ja arriba al 4,5%.
3: I si mirant per sectors, el cost de la vida ha pujat a totes les categories en comparació amb l'any passat. Els increments de més relleu els trobam al sector del transport, que és un 7,7% més car, seguit dels restaurants, els serveis també d'allotjament, amb una pujada del 6,8%. L'habitatge, l'aigua i el subministrament elèctric, també de gas, s'han encarit un 6,2%, mentre que el vestit i el calçat ho han fet un 5,7%. A l'altre costat de la balança, els comportaments més moderats, els que s'han portat més bé, s'han localitzat a la sanitat amb un lleuger augment de l'1,4% i els mobles i articles de la llar que apugen un 2,3%.
1: Canviant de qüestió i parlem ara de les eleccions generals del 29 de novembre perquè Podem ha començat avui les seves primàries obertes. És un procés en què Irene Montero és l'única candidata a la presidència del govern.
3: Les votacions estaran operatives fins a la nit d'aquest dijous i els resultats es faran públic divendres al migdia. Serà just unes hores abans que venci el termini per registrar les coalicions electorals.
1: I en paral·lel, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata designada per la coalició Front Ampli, Ada Colau, ha afirmat avui que està disposada a cedir el seu lideratge i fins i tot a canviar el nom de la marca electoral amb l'objectiu d'integrar Podem en una llista única de l'esquerra.
3: Colau ha remarcat que concebre una candidatura d'unitat sense Montero és actualment impossible. Ha fet una crida a negociar, diu, des de la generositat, sense línies vermelles per part de totes les formacions d'esquerra implicades. Són declaracions avui a Televisió Espanyola.
4: Todas las conversaciones siguen abiertas, de hecho me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones del conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
1: I el món està avui pendent de l'estat de salut del papa Lleó XIV. El pontífex ha estat operat d'un tumor maligne en el pulmó dret i ha passat una nit, en principi, tranquil·la a l'Hospital Gemelli de Roma, segons ha informat el Vaticà.
3: L'extirpació del lòbul inferior del pulmó dret ha conclòs amb èxit, sense complicació. L'oficina de premsa del mateix Vaticà ha indicat que s'oferiran més detalls sobre l'estat de salut del pontífex al llarg de la jornada d'aquest dimecres.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Hawaii. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Tot en falta.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha aplicat la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i la resta d'encausats per les despeses del procés del 1 d'octubre de l'any 2017. Segons en recull la sentència, l'òrgan fiscalitzador absol tots els encausats, entre els quals figuren també l'expresident Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig.
2: El Tribunal de Comptes assenyala que no ha quedat acreditat que aquestes despeses es pagassin amb fons procedents del pressupost de la Unió Europea. Per tot plegat, el Tribunal declara procedent la mesura de gràcia i ordena aixecar de manera immediata totes les mesures cautelars i fiances adoptades durant la fase d'actuacions prèvies.
1: En clau electoral, el coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maello, ha destacat avui la disposició de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de fer un pas al costat a Front Ampli per facilitar la unitat de l'Esquerra de cara als comicis del pròxim 29 de novembre. El líder federal de la formació considera que el país es troba en un moment determinant que requereix de responsabilitat històrica.
2: Segons Maillo, l'oferta de Colau deixa en evidència qui aposta realment per la confluència i qui no. Amb tot, el dirigent d'Esquerra Unida ha advertit que, si bé la mà està estesa per sumar el màxim d'organitzacions possibles, el Front Ampli ja disposa d'un projecte i es presentarà a les eleccions generals, hi hagi o no acord final amb els morats.
3: Las cartas están sobre la mesa y todo es más fácil de lo que parece. Tan fácil como nosotros estamos dispuestos a una alianza amplia y después las demás organizaciones que decidan lo que consideren, pero que asuman también un poco la necesidad de la responsabilidad del momento histórico que ahora vivimos.
1: Mentrestant, a Madrid avui ha començat una vaga indefinida per l'educació pública. La jornada ha arrencat amb una càrrega de la policia contra un piquet informatiu d'estudiants a la Universitat Complutense de Madrid, que s'ha saldat amb 5 detinguts acusats d'atemptat contra l'autoritat. Més enllà d'aquests incidents a l'universitat, la protesta ha afectat les principals artèries de la capital d'ençà de primera hora del matí.
2: Un grup d'educadores infantils ha tallat el passeig de la Castellana per recordar que ja sumen 6 mesos de mobilitzacions sense cap canal de negociació obert amb el govern autonòmic. Els docents reclamen, principalment, una reducció de les hores lectives, la baixada de les ràtios d'alumnes per aula, un increment del personal d'atenció a la diversitat i una millora salarial per frenar el que consideren un deteriorament de l'escola pública.
1: I aquí a les Balears, els socialistes de Palma han acusat el batlle Jaime Martínez de retallar freqüències de les línies de l'EMT que més utilitzen els veïnats. Exigeixen més inversió per augmentar la flota de busos i que es contractin més conductors.
2: Concretament fan referència a les línies 4, 5, 7, 8, 20, 30 i 35. El candidat a la batlia, Iago Negueruela, assegura que aquestes propostes obeixen el fet que els vehicles de l'EMT cada cop ofereixen un servei més dolent i que cada vegada és més difícil accedir-hi.
4: Líneas que pasan por el centro de la ciudad, que son necesarias para los barrios, tienen que incrementarse y no reducirse para dar un servicio pues más turístico. Yo creo que el servicio de la MT es esencialmente un servicio para el vecino y vecina de Palma, que es a lo que hay que apostar, hay que reforzar y hay que reordenar.
1: Son las 12 y 4 minutos, más noticias a la 1 en punto.
0: Más información a ib3noticias.com.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons coneixements.
1: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia. El Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat avui el seu baròmetre del mes d'octubre, la primera enquesta amb intenció de vot d'ençà de la convocatòria de les eleccions generals per al pròxim 29 de novembre. Aquest sondeig, elaborat en plena precampanya i immediatament després de la intensa polèmica pel desallotjament de Mari Carmen Abascal, situa el PSOE com a vencedor clar amb un creixement notable.
3: En concret, l'estudi demoscòpic atorga als socialistes una estimació de vot del 34%, fet que suposa un augment de 3 punts respecte al mes de setembre. Per la seva part, el Partit Popular pateix una davallada de 3,3 punts i es queda en el 22,2% dels suports. Amb aquestes dades, el PSOE duplica la distància de fa un mes i eleva el seu avantatge sobre els populars fins als 12 punts. Pel que fa a la resta de formacions polítiques, Vox es consolida a la tercera posició amb un 17,1% d'estimació, mig punt més que el darrer mostreig. La coalició Sumar Front Ampli se situa en el 6,1% de les paperetes, mentre que Podem baixa fins al 3,1% dels sufragis.
2: L'habitatge serà un dels temes centrals de la campanya electoral. Precisament avui destacam que només un 8% dels joves de les Balears es varen poder emancipar l'any passat. Aquesta dada representa una caiguda de 8 punts en relació amb l'any 2024 i és la pitjor dada històrica. En té més detalls, Caro Moreno, bon dia.
4: Bon dia. El president del Consell de la Joventut de les Balears, Pau Emili Muñoz, lamenta que el cost del lloguer representa gairebé el 124% del salari d'una persona jove. Segons Pau Emili Muñoz, aquestes xifres demostren que les mesures que s'han pres fins ara no han solucionat la crisi de l'habitatge. És per això que demana als polítics altres mesures, com topar el preu del lloguer o prohibir la compra a estrangers.
5: Els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això, se volen afectats? És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills, o els seus nebots. Per tant, mirin al voltant seu i vegin com de greu és la situació.
2: En plana turística, els hotels de Palma han registrat un 89% d'ocupació aquest estiu, una xifra lleugerament inferior que la de 2025, però que el sector valora de manera positiva perquè asseguren dur implícita una estabilitat i un turisme de qualitat.
3: A més, els hotelers destaquen que, tot i que l'estada mitjana ha estat més curta, hi ha hagut més turistes i el cost per habitació ha augmentat un 8,9%. De cara a la temporada baixa, asseguren que les previsions són positives i que continuaran fomentant la cultura, la gastronomia i el turisme de congressos per augmentar la clientela. Mercè Peñarandas, la gerent de l'Associació Hotelera de Palma i Cala Major.
6: Ya sabemos que el contexto geopolítico, la energía, costes, capacidad de gasto de algunos de nuestros mercados nos obligan a trabajar cada una de las reservas. Pero bueno, como decíamos, para Palma la prioridad sigue siendo trabajar esos y reforzando los primeros y últimos meses del año.
2: I els Reis ja són a Melilla per posar el punt final a una històrica visita institucional per les dues ciutats autònomes. Milers de persones els han rebut al carrer amb banderes d'Espanya. Els monarques han sortit al balcó del Palau de l'Assemblea per saludar aquestes persones que s'han congregat als voltants a la plaça d'Espanya.
3: Aquest viatge, el primer d'ençà que varen ser coronats, arriba 19 anys després de la darrera visita d'un monarca espanyol a aquests territoris efectuada pels reis Joan Carles i Sofia l'any 2007.
2: És la una i 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
1: Més informació a...

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Cistell de la compra disparat, els combustibles sense treva i un oci també pels nígols. El panorama que dibuixa el darrer índex de preus al consum, situat en el 5,1%, 7 dècimes més que l'agost, és de costa per amunt quan encarem el tram final de l'any, precisament un dels que més despeses genera a les butxaques dels ciutadans. Fa 5 mesos consecutius que els preus no deixen de pujar a les Balears i al darrere hi trobam els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà amb una gran factura en el teixit empresarial. De fet, per aquest motiu, avui el govern ha començat una nova roda de reunions amb diferents sectors per recollir les seves necessitats i tancar un nou paquet d'ajudes. Tot d'una, connectarem amb la Conselleria d'Hisenda, on es produeixen aquestes trobades que marquen l'actualitat avui dimecres 14 d'octubre. Un dia amb altres titulars que destacam amb Carme Moreno i Juan Luis Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Pendents d'un incendi en aquesta hora a l'assentament de caravanes al pàrquing de les piscines de Sonugo, a Palma.
3: El foc ha arrasat al manco 2 vehicles i hi ha 3 ferits lleus. L'assentament es troba molt a prop de la via de cintura.
1: Una lota de 14 anys crítica després de ser atropellada a Formentera.
2: La nina va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital de Can Misses, on roman ingressada a l'unitat de cures intensives. Els fets passaren a les 9 del vespre, quan la víctima sortia de darrere d'un autobús i una moto la va atropellar.
1: Les possibilitats d'emancipar-se a les Balears, sota mínims.
3: Si fa un any eren el 16% dels joves d'entre 16 i 29 anys que s'havien pogut independitzar de la llar familiar, segons el darrer informe del Consell de la Joventut, ara aquesta dada se situa en el 8%, és la més baixa de la sèrie històrica. El lloguer mitjà supera els 1.500 euros, un 8,5% més.
1: I en aquest diari de precampanya, el 6 es desmarca de la resta d'enquestes i dona la victòria al PSOE en el 29-N.
2: L'avantatge del PSOE des de fet es dispara gairebé 12 punts sobre el PP. El sondeig fet en ple cas Mari Carmen i després de la caiguda del decret d'habitatge situa els socialistes com a clars vencedors amb un 34% dels sufragis, 3 punts més que el setembre.
1: A partir de les 2:30 arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. Comencem a Eivissa. Els pacients de les 3 clíniques dentals Vivanta, que aquesta companyia té a l'illa, qualifiquen el tancament sobtat dels centres d'escàndol i de burla. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Denuncien els clients la falta d'informació de la companyia i expliquen que s'han deixat penjats amb els tractaments pagats, però per fer o inacabats. Des de la clínica asseguren que estan funcionant amb normalitat.
1: A Menorca, els 700 abonats de les urbanitzacions de Sacaleta, Sant Andria i una part de Cala Blanca tornen a tenir aigua potable. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. El dipòsit de Son Pinyol, que els abasteix, acumula diverses analítiques ja que confirmen la bona qualitat de l'aigua. Aquestes zones reben subministrament des de la planta dessalinitzadora de Ciutadella, que després que l'any passat l'Ajuntament l'adquirís l'empresa Aigües Cala Blanca. Durant l'estiu, l'augment del consum en dificulta l'abastament. Ara la situació, però, ha millorat.
1: I a Mallorca, els hotels de Palma tornen a tancar un estiu que frega el 90% d'ocupació. Guillermo Ortego, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'una xifra similar al 2025, però enguany amb més despesa. El cost per habitació ha pujat un 8,9% i a la vegada el sector celebra que la tendència cap a un turisme de qualitat es consolida. Tot això en un context en què s'obre la porta a nous mercats com els Estats Units gràcies a la connexió directa a Nova York o la ruta...
7: Obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

diria Joana. Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar, s'enfilaven els arbres, penjaven pilotes, s'esbatossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta,

Si hagués nascut dona parlant amb l'espí, cada dia més bella, cada dia més grassa.

0: Són les 3, moment per actualitzar les notícies més destacades d'avui dimecres 14 d'octubre. Un greu incendi a l'assentament de caravanes de Son Hugo, a prop de la via de cintura de Palma, ha deixat al Manco 3 persones ferides per inhalació de fum i diversos vehicles calcinats. És el balanç provisional d'aquest succés, que s'ha iniciat al migdia. Agafa força la hipòtesi que el foc hauria estat intencionat. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Així és, diversos residents d'aquest assentament on hi ha d'haver 111 caravanes afirmen que haurien vingut dues persones, una d'elles exparella d'una de les residents, per calar foc a una de les caravanes. En aquest moment no han pogut xerrar, de moment, perdoneu, amb aquesta persona, però sí amb una de les residents que vivien a una d'aquestes caravanes calcinades, que assegura que de moment no té cap opció per residir. Escolta'm un dels veïnats i com ha viscut els moments just després d'escoltar, de sentir que hi havia foc.
2: Bueno, nada, que salí de mi caravana y ya cuando salí escuché los gritos de la gente que está prendiendo la caravana. Del medio creo que me habían dicho. Y nada, alcancé con la mía, alcancé a mover a la chica al lado. El rumor es que una pareja de otra atentó contra la otra. Ese es el que va a escuchar de todos acá ahora.
1: També hem pogut xerrar fa només uns minuts amb un altre dels residents que, a més de setes per inhalació de fum, havia patit una petita ferida al braç per aquest foc. En aquest moment, diverses autoritats de l'Ajuntament de Palma, bombers i policia nacional, també la portaveu de l'assentament d'aquí de Son Hugo, es troben en una petita reunió aquí per parlar de lo succeït i la policia científica investiga les causes per esclarir els fets.
0: Gràcies, Laura. Tenim una altra darrera hora de la plana de successos. Detingut a Palma un home per amenaçar de mort la seva parella amb un ganivet i una escopeta de balins. Juan Luis Marcos, bon dia.
3: Bon dia. Els fets varen passar ahir de matí també dins una caravana quan diversos testimonis varen alertar la policia en sentir crits i veure com l'agressor apuntava la víctima al crit d'et mataré. Tot i que la parella va intentar negar la discussió davant els agents de la Policia Nacional, les declaracions dels testimonis varen ser clau per a l'atenció de l'home i la intervenció de les armes per un presumpte delicte de violència de gènere.
0: Més assumptes destacats del dia. Els preus s'han disparat a les Illes, més d'un 5%. Al setembre són 7 dècimes més que l'agost.
3: Tots els productes s'han encarit, el que més, el transport a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. Per aquest motiu, el govern ha començat avui una nova roda de reunions amb diferents sectors per recollir les seves necessitats i tancar un nou paquet d'ajudes. L'executiu afirma que estan en la fase d'escolta i els empresaris reclamen celeritat en la concessió de les futures ajudes.
0: I atenció a aquesta dada, només un 8% dels joves de les Balears es van poder emancipar l'any passat.
3: És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts en relació a l'any 2024, en què l'emancipació dels joves se va situar en el 16%. Són dades que ha donat a conèixer avui el Consell de la Joventut de les Illes. L'entitat demana limitar els preus dels lloguers i prohibir també la compra d'habitatges a estrangers. Lucía Silis és la vicepresidenta del Consell de la Joventut d'Espanya.
4: Les nostres vides estan segrestades per la impossibilitat d'accedir a un habitatge i pel desrealment forçós al qual ens condemnen un preus que ens expulsen dels nostres propis barris.
0: I en crònica política, el 6 es desmarca de la resta d'enquestes electorals i dona la victòria al PSOE de cara al 29N.
3: L'avantatge al PSOE es dispara a gairebé 12 punts.
5: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

de boll. Som de sang, campo com mecs amb mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell, cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. S'investiga si l'incendi declarat a l'assentament de caravanes de Son Hugo, molt a prop de la via de Cintura de Palma, hauria estat intencionat. El foc ha deixat almenys 3 persones ferides per inhalació de fum i diversos vehicles calcinats. A hores d'ara es continua treballant per determinar-ne les causes. Així ho van viure els residents que viuen de vora la caravana incendiada.
2: Yo estaba dentro de la caravana. Escuché un golpe, un algo, no sé qué era. Miro por la ventana y veo a alguien correr por aquí y salió hacia adelante. Sí, yo inhalé bastante porque, claro, el humo me estaba viniendo a mí. Como las llamas venían hacia mí, yo tenía que hacer algo para mover la caravana y me quemé un poco.
1: Encara Palma ha detingut un home per amenaçar de mort la seva parella amb un ganivet i una escopeta de balins. Va passar ahir matí dins una caravana quan diversos testimonis varen alertar la policia en sentir crits i veure com l'agressor apuntava a la víctima i l'amenaçava de mort. Tot i que la parella va intentar negar la discussió davant els agents de la Policia Nacional, les declaracions dels testimonis van ser clau per a la detenció de l'home i la intervenció de les armes per un presumpte delicte de violència de gènere. Més temes. La inflació s'ha disparat a les Balears fins al 5,1% al setembre, 7 dècimes més que el mes anterior. Segons les dades definitives que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, amb aquest increment, que supera el 4,9% registrat en el conjunt d'Espanya, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Des que va començar l'any, l'augment acumulat a les illes ja arriba al 4,5%. Al carrer, els ciutadans constaten les pujades.
3: El que més ho he notat ha estat en la benzina, perquè malament donin l'ajuda al govern, ha pujat moltíssim, i els productes bàsics, sobretot, també.
4: I dice, un melón a 3 euros el quilo, i dice, i què compra, i què come?
5: Cada vegada que hi vas, penses que t'enduràs el que necessites, i o no has duit aquest de la necessitat, o no pots comprar els altres.
1: De fet, el govern ha començat la ronda amb els agents econòmics anunciada per recollir quines peticions tenen i dissenyar un nou paquet de mesures que ajudin a contenir els efectes inflacionaris. De moment, però, el vicepresident econòmic, Antoni Costa, no ha volgut avançar quines mesures es proposaran perquè, primer diu, han d'analitzar la situació i, sobretot, prendre nota de com afecta als sectors l'actual conjuntura.
6: Bé, hem d'anar pas a pas. Ara, de moment, estem a la fase d'escolta. A la fase d'anàlisi amb dades reals de la situació, ja dic, amb dades de la Direcció General d'Economia, i fase d'escolta.
1: I en crònica de successos han estat crític la jove de 14 anys que va ser atropellada ahir vespre per una moto a Formentera. La Lota va haver de ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Can Misses, on roman ingressada a la unitat de cures intensives. Els fets tingueren lloc davant la parada de l'autobús que hi ha a tocar del restaurant Espins. L'autobús acabava de fer-hi l'aturada quan la noia va travessar per darrere del vehicle. Tot això en una zona amb poca il·luminació, sense pas de vianants i on l'autobús bloquejava part de la visibilitat de la via. I en la plana nacional, Ada Colau afirma que està disposada a cedir el seu lideratge, fins i tot a renunciar al nom de Front Ampli amb l'objectiu d'integrar Podem en una llista única de l'esquerra. Colau ha remarcat que concebre una candidatura d'unitat sense Montero és impossible i ha fet una crida a negociar amb generositat i sense línies vermelles per part de totes les formacions implicades. Així hem arribat a les 4:04. Tornem a més informació a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolt. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal, del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltat de la colònia Sant Pere, a través de www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Ràdio Horta, com ho són ja a dimecres, concretament a dimecres, dia 14 d'octubre de 2026. Benvinguts un dia més en aquest capvespre a Ràdio Horta. Avui vull felicitar de manera especial a tots els que, tots i totes les que feis els anys, de manera especial avui també per una persona que estim molt, per tant, des d'aquí molt d'anys, amor, estim. Així que bé, en aquest cas, felicitats, molt d'anys i salut. És el principal i que cap endavant sempre. Bé, avui dimecres, començant el programa en aquest cas a nivell meteorològic, tenim alguns núvols, veiem ara una, permeteu-me dir així de manera penal, una clapa de núvols una mica més grisos, negre, cosa entre mitges, però bastant de cel entre núvols prins o núvols blancs, blanc, gris, una cosa allò entre mitja. Tenim, no sé si dir mitja hortà, en certa manera, ara dit molt malament i ràpid, així de, del cavall de la nostra finestra, com dic sempre, si més no, en aquest cas que no és una cosa oficial, sinó a simple vista. Per tant, sempre, i ho dic en les meves paraules, i per tant, res oficial ni oficiós. En definitiva, bé, veurem com se va desenvolupant el dia d'avui. D'aquí a una estona, suport si no de nou, imagino que podran tenir, després d'unes diverses setmanes que no ha pogut ser per diversos motius, la presència del batlle d'Artà Manel Galán en aquest espai de l'Ajuntament Informa, com normalment els dimecres que podem, i que mos farà repàs, tenim pendent que ha repassat el darrer plenari, i com no, evidentment, l'actualitat municipal i tot el que caigui, es calgui, si més no, en aquest sentit. Què més? Avui de matí i migdia, sí que a veure que massa greu perquè no ho tenia controlat, per tant no havia pogut fer avís previ com a tal, però sí que tant una part del nostre poble, o final del poble, no sé com dir-ho en aquest sentit, sobretot de les nostres carreteres, també anant o tornant de Cap de Pere a Barra Cala Rajada, també igualment cap a Canyamel o Venguent de Canyamel, o també la que venia, per exemple, o la que ve, vaja, des del cementeri, per exemple, són algunes de les carreteres que s'han vist afectades, i ho dic perquè m'hi he trobat amb un trajecte que he hagut de fer, en aquest cas per motiu de talls intermitents i desviaments, fins i tot també en algun cas, de trànsit per mort de la volta ciclista a Mallorca, segons els cartells que diem, i que, com dic, això ha no sé on era l'inici com a tal, però crec que a prop relativament de per Cala Rajada, si no vaig xerrar, tant que no em voldria equivocar, però també, com dic, tant a la zona de vora el polígon d'Artà com de... també el polígon de Catapera, però en aquest cas ara em referia al polígon d'Artà, a tota aquesta zona, la rotonda, diguem-li així, de Can Sassate, per entendre-nos d'aquesta manera, tant anant com tornant de Cap de Pere barra Cala Rajada, com també s'han deviat el trànsit en algun moment també a través d'aquesta carretera que, diguem-li, va cap a Canyamela o Son Severa, també si la volen dir així, com també aquesta carretera que va o bé, depèn de com ho mirem, en quin sentit, també del cementeri d'Artà, per exemple, al igual que lògicament també arriba a Son Severa, també aquesta entrada i sortida, que en el moment de fet que jo passava arribaven els municipals, entenc que també per fer les tasques oportunes en aquest sentit d'aquesta entrada i sortida que ja no m'atrevesc a dir nou, però més recent, del barri de la pista, que lògicament dona en aquesta carretera
com dic, va cap a això, cap a Canyamel, etc. I bé, són les zones que m'hi he trobat, en aquest sentit, per, com dic, un dels trajectes que he hagut de fer per un motiu personal, i en aquest cas, bé, no tenia controlat aquesta afectació al trànsit. Demano les pertinents disculpes per no haver-ho pogut anunciar abans, perquè, com dic, no en tenia constància. Sí que he vist que en algun lloc hi havia algun lletrero, algun cartell, però, com dic, no havia pogut mirar o no ho tenia controlat com a tal. Massa greu. Simplement això, i deixen la constància de que hi ha hagut aquestes retencions, aquests desviaments, i això, no sé si vos hi heu pogut trobar. En aquest cas, espero que no, perquè segons anant la cosa podíeu passar segurament sense problemes, però segons anant la cosa anava o bé en retencions o bé en desviaments. Sí que en el final està clar que també s'han de poder disputar voltes ciclistes com aquestes a Mallorca, evidentment, per suposat, amb tota la seguretat màxima oportuna, lògicament, en cap moment estic volent dir el contrari, simplement faig menció d'aquests efectes que no vol dir això que no s'hagin de fer carreres, tot el contrari, tant de bo se'n puguin fer moltíssimes i de més, però sí que sempre en la mínima afectació possible, tot i que ja sabem que, evidentment, clar, una cosa és que hi hagi ciclistes pel seu compte en certa manera i que puguin conviure amb els vehicles, i l'altra és que, evidentment, quan hi ha voltes o curses, òbviament la cosa és diferent, i per tant ja hi ha d'haver aquestes afectacions en certa manera, perquè és lògic, en certa manera és normal. Però bé, espero que hagi anat bé la cursa, que s'hagin pogut passar bé, que no hagi hagut cap ensurt. No tinc constància de massa més detalls de moment, però vaja, en tot cas, bé, esperem que hagi anat el millor possible en aquest sentit. I res, en tot això de moment donam el sus i a poc ja anant desglossant les diverses coses, i com dic, d'aquí una estona, supos, si no, de nou comptarem amb la presència del Val de Manuel Galán aquí de manera presencial als estudis de Ràdio Tamasifal, i també recordem que se segueixen duent a tema. De fet, avui hi ha darrere, si no, de nou reunió veïnal, també supos que en parlarem una mica amb el Val de, en aquest cas, i res, així que de moment donam el sus, benvinguts, començam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I aquest divendres, dia 16 d'octubre, entra en vigor l'horari d'hivern del Servei de Recollida Selectiva de Residus. Atenció per a comerços, bars, restaurants i allotjaments turístics. És a dir, no per tota la ciutadania, sinó que per aquests sectors. Comerços, bars, restaurants i allotjaments turístics, que se mantindrà actiu, si no res de nou, fins al 14 de maig, òbviament de l'any que ve. Com sabeu, la recollida es distribueix, en aquest cas, segons les diferents fraccions de residus, orgànica, vidre, paper, envasos i rebuig, i els dies de la setmana. Els establiments podeu consultar en aquest quadre els dies i els horaris corresponents de cada fracció, que vos l'intent anar dient. En el cas dels dilluns de matí, el vidre, el dilluns de vespre, el paper. El dimarts a vespre, envasos i orgànica. El dimecres de matí, el vidre. El dimecres a vespre, orgànica. El dijous de matí, envasos. I el dijous a vespre, rebuig. El divendres de matí, paper. I el divendres a vespre, orgànica. El dissabte a vespre, envasos. I el diumenge a vespre, l'orgànica. Bàsicament, és bastant per l'estil del que té tota la ciutadania, amb l'afegitó de el dilluns de matí el vidre, el dimarts a vespre l'orgànica, a més, que diem dels envasos. Després tindríem el dijous de matí envasos, tot això com a extra, que diem, del que ja hi ha de per si per a la ciutadania. I el divendres de matí el paper. La resta, igual. Recordem que durant l'estiu també ja hi havia diferents fraccions extres, diguem-li així, per aquests diversos sectors, comerços, bars, restaurants i allotjaments turístics. En aquest cas, a partir de divendres, vull dir, d'avui encara fins a divendres, encara se manté el que hi havia, diguem-li així, d'estiu, però a partir de divendres, dia 16, ja se farà amb aquesta, anava a dir nova, entre cometes, horari d'hivern, distribució d'horari d'hivern. Repeteix que això per comerços, bars, restaurants i allotjaments turístics, no per tota la ciutadania. Per dir-ho d'alguna manera, i que m'entengueu bé el que vull dir, no ho dic en cap toc contrari, sinó positiu. Dilluns de matí vidre, dilluns vespre paper, dimarts vespre envasos i orgànica, dimecres de matí vidre, dimecres vespre orgànica, dijous de matí envasos, dijous vespre rebuig. Divendres de matí paper, divendres vespre orgànica, dissabte vespre envasos i diumenge vespre orgànica. Tot això està en una publicació de l'Ajuntament d'Artà a xarxes socials que compartim i demés cap a l'EMA i també a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà hi ha tota la informació al respecte. De cara a la ciutadania, recordem, dilluns vespre paper, dimarts vespre envasos i vidre, dimecres de matí vidre i dimecres vespre orgànica i bolquers. Dijous vespre rebuig, divendres vespre orgànica i bolquers, dissabte vespre envasos lleugers i diumenge vespre orgànica i bolquers.

0: Bon dia. Els bombers fa una mitja hora que han acabat les feines de refredament per evitar que l'incendi a les caravanes es reactivés. Encara es desconeix la causa de l'incendi i la investigació és en mans dels cossos policials. El que sí que sabem és que s'hauria originat en una de les caravanes i s'hauria propagat a les que hi ha al voltant. L'incendi ha començat a la una i els veïnats que viuen en aquest assentament ens han explicat que hi havia molt de fum i que han passat por, però que ara ja estan fora de perill. És Javi Bonet, tinent de batle de l'Ajuntament de Palma.
1: Bueno, esta mañana a la una del mediodía se ha iniciado un fuego que ha afectado a tres caravanas. Ha habido cuatro caravanas más que tienen algún daño debido al fuego. Aquí ha habido un par de personas que también han sido afectadas sin daños personales, simplemente son afectadas por la vivienda. En este caso, Servicios Sociales del Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con todas las personas que residían aquí. Cuatro personas ya son atendidas y se les dará alojamiento a partir de esta noche mismo.
0: En aquest assentament hi ha prop de 100 caravanes.
2: Gràcies, Francesca. Canviem de qüestió perquè només un 8% dels joves de les Balears es van poder emancipar l'any passat. És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts en un sol any.
3: L'any 2024 la taxa d'emancipació dels joves es va situar en el 16%. Són dades que ha donat a conèixer el Consell de la Joventut de les Illes. El president Pau Emili Muñoz demana solucions als representants polítics.
4: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se veuen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
2: Menys turisme, més vida, critica que el delegat del govern a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, dimiteixi sense deixar tancada la investigació sobre les càrregues de la manifestació contra la saturació turística del 26 de juliol.
3: En un comunicat a xarxes socials, el col·lectiu celebra la dimissió del qui diuen va ser el responsable polític de les càrregues. Lamenten que encara ningú hagi assumit responsabilitat dels fets. Rodríguez va descartar dimitir per continuar treballant per esclarir què va passar. No obstant això, ara deixa el càrrec per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià.
2: A Menorca, un presumpte cas de violència de gènere ha acabat amb un jove precipitat a Es Castell.
3: Els fets han tingut lloc aquest cap de setmana. Un jove de 22 anys ha resultat ferit greu després de caure d'un tercer pis quan intentava accedir a l'habitatge on s'havia refugiat la seva parella. L'home havia estat detingut dimecres passat per la Guàrdia Civil per un presumpte delicte de maltractament cap a ella. Va sortir l'endemà sense mesures d'allunyament. Ara està ingressat a l'Hospital Mateu Orfila i la Guàrdia Civil se'n fa càrrec de la investigació.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demana a la Unió Europea una base aèria a Mallorca per combatre els incendis del Mediterrani.
3: En una reunió a Brussel·les, Marlaska ha sol·licitat el suport de la Comissió Europea per a crear la base, com també un centre d'excel·lència a l'illa per reforçar la lluita contra els incendis. El ministre ho justifica per l'experiència en

0: extingir focs d'Espanya per la posició geogràfica estratègica. Ha remarcat que aquest any Espanya, Itàlia, França i Portugal representen més del 80% de la superfície cremada total.
1: I el papa Lleó XIV evoluciona favorablement després de ser intervingut d'un tumor maligne al pulmó dret.
0: L'oficina de premsa del Vaticà ha comunicat que el pontífex mostra una evolució postoperatòria normal i ha començat la fisioteràpia respiratòria. Continua per ara ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, on continuarà sota supervisió mèdica.
1: Arribem així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 6.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: El vos acompanya a les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Artà és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Artà, 107.3 a la Caloni o www.radioartà.cat a través d'internet.
4: I després d'haver escoltat ja el Bolletí de divendres, l'Ajuntament d'Horta també publica que els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Educació Secundària Llorenç Garcia i Font, els de Sant Bonaventura i el del Col·legi Concertat Sant Salvador s'han endinsat aquestes dues darreres setmanes en el món del rap de la mà de Rafael Sastre Swing, amb uns tallers que combinen música, ritme i creació de lletres en català. En total, hi han participat 7 grups que han pogut experimentar en les rimes, jugar en les paraules i descobrir una manera diferent i creativa d'expressar-se en el nostre idioma. Els tallers es repeteixen enguany després de la bona acollida de la primera edició celebrada l'any passat. Tant el professorat com l'alumnat en varen fer una valoració molt positiva i varen demanar que l'experiència tingués continuïtat. Així que, enhorabona.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I demà recordam que tenim aquesta gran xerrada sobre el trastorn de l'espectre autista, el TEA, a càrrec de Jaume Morell Canyelles Escolà, aquest artenenc que fa una altra conferència, crec que genial, segur, no tinc cap dubte, i que recordem el doctor Jaume Morell Canyelles, conegut com Escolà,

0: Va estudiar Medicina a la Facultat de Saragossa, va fer l'especialitat de Psiquiatria a Anglaterra, on va fer feina al llarg de 15 anys. Quan va tornar a Mallorca, va crear juntament amb el doctor Joan Salvà l'Institut Balear de la Salut Mental de la Infància i l'Adolescència, IPSMIA, del qual ara n'és el director. És un ens públic referent de la salut mental dels infants menors de 18 anys a les Illes Balears. Serà demà dijous, dia 15 d'octubre, a les 20 hores, amb organització conjunta entre l'associació SOBAM i l'associació Som Capaços. És per tot el públic amb entrada gratuïta, però sí que heu d'agafar entrada, encara que sigui gratuïta, a través de ticketip.com, en aquest cas, com dic, totalment gratuït, però sí que millor si agafeu entrada d'aquesta manera, de manera prèvia, o si més no la d'aquí al teatre, a partir d'avui també. Així que vos ho ben dient tots aquests dies, i ja des del moment que ho vàrem saber, la veritat que totalment recomanada aquesta xerrada sobre el trastorn de l'espectre autista a càrrec de Jaume Mora i Canyelles Escolar, que s'haurà tema demà dijous, dia 15, a les 20 hores al Teatre Artà. Ja pel que he vist a través de Ticketip, ja pràcticament bastant ple, venut entre cometes perquè és gratuït, però bueno, recollit l'entrada, diguem-li així, amb bastanta capacitat del Teatre Artà. Sí que encara en queden algunes disponibles, per tant no espereu més i gaudiu de manera gratuïta, recordem, però sí que agafeu entrada de manera gratuïta per aquesta xerrada sobre el trastorn de l'espectre autista a càrrec del doctor Jaume Mora i Canyelles, el doctor Ortenang, en aquest cas, que parlarà sobre aquest trastorn que segurament el coneixem qualcú o n'hem sentit parlar, si més no, i que segurament que descobrirem, coneixerem, aprendrem coses que segurament molt interessants, segur, no en tinc cap dubte, que com qualsevol conferència que sempre que he pogut anar d'en Jaume, la veritat és que sempre te quedes amb moltes coses i fins i tot en moltes ocasions en tantes dades i tantes coses de vegades arriba un punt que després no acaba recordant-ho tot, però bueno, sí que sempre hi ha moltes coses importants a aprendre i per tant en aquest cas certament aprofitau aquesta xerrada. No sempre tenim oportunitat en aquest cas d'escoltar gent d'Artà tan titulada i amb coneixements i amb experiència en aquest cas com la d'en Jaume Mora i Canyelles, i així que gràcies a l'Associació Cultural SOBAM i a l'Associació Som Capaços que d'aquesta manera ho fan possible de manera conjunta. Repeteix demà dijous, dia 15 d'octubre, a les 20 hores al Teatre d'Artà. Repeteix que agafeu entrada, tot i que sigui de manera gratuïta, millor si l'agafeu prèviament, o bé l'aquí al teatre, a través de ticketip.com. Repeteix que preu gratuït, però sí que millor si agafeu entrada. I ja en queden poquetes, així que aprofiteu.
1: Arjona, te quiero conocer.

Per altra banda, i segons l'agenda de l'Ajuntament, demà, en aquest cas, comença la proposta titulada Blai Bonet, de Claró i de Co. Diu, el motiu de l'any Blai Bonet, la Vallesa acull l'exposició itinerant Blai Bonet, de Claró i de Co, creada per la Fundació Mallorca Literària. La mostra proposa un recorregut per la vida i l'obra de Blai Bonet, 1926-1997, una de les veus més singulars i influents de la literatura catalana contemporània. A través de textos, imatges i materials divulgatius, l'exposició permet acostar-se a la trajectòria vital i creativa del poeta, narrador i assagista santanyiner, tot descobrint les claus d'una obra marcada per la intensitat poètica, la reflexió espiritual i el compromís en la paraula. Una oportunitat per redescobrir l'univers literari de Blai Bonet i retre homenatge a una figura cabdal de lletres mallorquines i catalanes. Demà, dijous, dia 15 d'octubre, Blai Bonet, exposició itinerant, en aquest cas que passa a través de Navalesa i que podeu gaudir, com dic, a la Biblioteca d'Artà. També totalment recomanat.

0: que s'ha fet de la donzella ja fa temps i temps i temps que tots som d'una altra mena. Si bonic era aquell cant i bonica aquella lletra.
1: Per altra banda, el dilluns de nou veig que hi ha també, segons la gent de l'Ajuntament, la proposta pantalles sí o no i altres preguntes sense resposta. Diu taller de prevenció sobre el bon ús de les pantalles per a figures parentals. Les pantalles formen part del dia a dia de les famílies, però és important conèixer els riscos i les estratègies per fer-ne un ús saludable i responsable. Aquest taller, adreçat a mares, pares i altres figures parentals, oferirà eines pràctiques per acompanyar infants i adolescents en la seva relació amb les tecnologies digitals. La sessió anirà a càrrec de l'equip de prevenció comunitària de Projecte Home Balears i serà impartida per Àngela González Rayón, responsable de prevenció comunitària de Projecte Home Balears i llicenciada en pedagogia i graduada en magisteri. Una oportunitat per reflexionar, compartir experiències i crear recursos que ajudin a fomentar hàbits digitals saludables dins l'àmbit familiar. Més informació a la biblioteca, inscripció prèvia a través del formulari de Microsoft Cloud, que hi ha en aquest cas a l'apartat d'agenda d'Artà.cat. Serà dilluns d'aquí ve, dia de 9 d'octubre, a les 17 hores, i acabarà en torn a les 18:30, més manco, aquest taller per a figures parentals, pantalles sí, pantalles no, i altres preguntes sense resposta.

0: I bé, com vos deia, i com sempre que podem intentar fer cada dimecres, tenim aquest apartat de l'Ajuntament Informa, amb el va alertar Manolo Galán, que en aquesta ocasió el tenim aquí als nostres estudis. Així que benvingut, Manolo, de nou a Ràdio Horta Municipal.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I bé, en aquest cas teníem pendent, per diferents motius, el darrer plenari ordinari del passat mes de febrer, on bàsicament el punt estrella, si se m'ha permet dir-ho així, i que dona per molt i que crec que és important que s'expliqui també les vegades que faci falta, perdó, és aquesta modificació de les normes subsidiàries de dotació en el PIAT, en aquest tema de turístic, que diem de places turístiques, ara no ho sortia, perdó, en aquest cas, que també és, després en parlarem, supos que s'explica també les trobades ciutadanes, però no, aquest punt, diguem-li, important d'aquest ple ordinari de setembre.
1: Sí, diríem, aquest va ser el punt, jo crec que més important d'aquest plenari, jo crec que un dels més importants de la legislatura, perquè crec que no pel fet que haguem estat els primers ajuntaments que hagués fet aquest pla, sinó per la importància que té i que volem explicar. Ja fa temps que estan mirant i a veure quina és la manera en què nosaltres puguem regular quantes places vol l'Ajuntament d'Artà per al seu municipi. I quan dic ja fa temps, vol dir que no fa ni un mes, ni dos, ni un any. Hi ha un tema de legislatura que intentàvem veure quina és la millor manera de poder fer front en aquesta regulació de les places, i que tot sí que és vera que des de fa 3 o 4 anys estan congelades aquestes places, no se n'otorguen més, excepte unes 1.600 que se van donar fa poc. El que no volíem és que mos plegàs una obertura de places sense haver fet els deures. No? Se va fer una reunió tècnica per veure quina és la manera que podríem tenir més garanties per fer això, i els tècnics, juntament amb els juristes, entenien que era utilitzant el PIAT, que se va aprovar el 2020 en el Consell de Mallorca. El PIAT és el Pla d'Intervenció en Estades Turístiques de Mallorca. I se va fer la legislatura passada, no, el 2020 se va fer aquesta, diríem. El que pretenia és una eina de regulació de les diferents places turístiques que un ajuntament pugui tenir. I li donava eines per poder regular aquestes quantes places volien. De fet, el propi PIAT ja establia una sèrie de premisses, no? Establia unes 403.000 places turístiques a nivell de totes les Illes Balears, crec que, de les quals hi ha números, a lo millor me poden ballar, 300.000, per dir un número rodó, són d'allotjament turístic, i un cent i algo són d'estades turístiques, no? Els d'allotjament turístic, perquè ho entenguem, són hotelets, agroturismes i hotels d'interior, perquè amb gran tret, sí, sí. Les estades turístiques són el que anomenem lloguer vacacional, no? Una vegada fet això, bàsicament l'Ajuntament ha utilitzat dos paràmetres que diu espiat. Primer, va fet bàsicament en sol urbà. Espiat és fa referència a sol urbà, i sol rústic no el regula, fins allà on jo sé, no? Però sí que és vera que nosaltres hem fet una passa amb això. En el sol urbà diferencia una sèrie de zones, i perquè m'entenguen ràpid i no m'ho vull estendre molt, es diferent dos tipus de zones. Unes zones pròpiament residencials, que en aquest cas del municipi d'Artà seria el que és el nucli urbà d'Artà, i unes zones costaneres, on el turisme és el principal, ús, per dir-ho de qualque manera. I aquí tenim 5 nuclis urbans, que pot ser la pròpia Colònia de Sant Pere, Sestanyel, Montferruig, Baldem i Sant Pere. No? I com estableix el número de places turístiques del Consell de Mallorca, que pot tenir un municipi? Ho fa per zones. A les zones residencials estableix, primer, la mesura que empleia és quantes hectàrees té aquest nucli. I assigna 6 places per cada hectàrea. És a dir, un nucli urbà que tingués, en moviment, 3 hectàrees per 6 serien 18 places turístiques per hectàrea que podria... A gran tret seria això,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Vale? Després, per les zones, diríem, més turístiques, estableix un rang que l'Ajuntament pot definir, que va entre 6 i 12. I és d'aquí a on hi ha la forquilla. Antes de començar a establir quins índexs posàvem nosaltres, quina zonificació posàvem, quines densitats al cap i al fi posàvem, vàrem voler fer una radiografia de què passaria si aplicaven directament el PIAT en el màxim. No? Agafàvem, per exemple, el nucli d'Artà. Bé, actualment Artà té unes 4.300 places turístiques. Número en banc, sí. No? De les quals unes 2.700 són en sòl urbà i unes 2.190 en sòl rústic. Més o menys, hi ha més places en sòl rústic i en sòl urbà. Vale, dèiem, quina prova podem fer nosaltres? Vinga, anem a veure en la planificació com el fa espiar, de 6, una densitat de 6 en zona residencial i 12 al màxim en zones turístiques. Això ens feia que Artà, el que és el nucli d'Artà, ja era declarada, ja sobraven places. Números grossos. Artà li corresponien unes 700 places turístiques entre lloguer vacacional i allotjament turístic, i si aplicava una densitat de 6 eren 580, per tant ja hi havia un decalatge d'unes 150 places turístiques que veiem aquí. I això ho varen fer en tots els nuclis. Alguns nuclis com la Caloni també ja anaven sobrats. Crec que l'Estanyol encara podria créixer més a nivell de places turístiques si aplicaven la densitat de 12. Valdem podria créixer més i crec que Sant Pere també. Ara ho dic també. Clar, la premissa que ens van marcar els partits polítics, excepte el Partit Popular, que no se va manifestar en aquella junta de portaveu que vàrem fer, i no han estat juntes de portaveu just abans d'esplenari, sinó que ha hagut juntes de portaveu abans per poder-ho explicar, i jo he tingut reunions en cada un dels portaveus per poder-ho explicar, molt abans de que hi haguessin la primera nació, això xar maig, juny, o maig, ja teníem una primera proposta. La percepció que hi havia era que Artà no volia ni una plaça més. Això ens obligava a redimensionar les densitats. Per no tenir ni una plaça més, havien de cercar una densitat entre 6 i 12 que ens permetés que tots els nuclis de població sobrassin places. I una vegada fet el número, perquè això és matemàtica pura, tampoc no és cap, no han fet un nou de dos vermells aquí tampoc, se tracta d'un full de cel d'anar ajustant. No? La densitat entre el qual se garantia que no se donaria una plaça més, et set. Per tant, se va dur a plenari, diríem, a aprovar una densitat de 6 en unes zones residencials i una de 7 a zones turístiques. Això feia que a tots els nuclis de població sobrassen places. Un total d'unes 600 places, crec que són 661 places. Vale. Això era una de les premisses que els partits polítics varen tenir demostrat, excepte el Partit Popular, que no se va manifestar ni a les juntes de portaveu ni a les comissions informatives. Per tant, una banda d'Artà esteia per ni una plaça més, PI esteia per ni una plaça més, i SOE estem per ni una plaça més. Per tant, aquesta premissa se va dur a plenari. No? Per tant, el missatge que queda és que Artà aposta per ni una plaça més, sòl urbà. No? Després tornem al sòl urbà. En sòl rústic. En sòl rústic teníem aquestes 2.190 places entre allotjament turístic i estades turístiques, i també en la mateixa premissa de ni una plaça més, també volíem. Clar, el PIAT no estipula una densitat en sòl rústic, tot i que nosaltres vam intentar fer algun càlcul en els números que tenien nosaltres, però no van tenir les eines adequades, i van arribar a un consens entre aquestes tres forces polítiques, perquè el PP no es va manifestar en cap moment durant les comissions informatives i durant la junta de portaveu, i establien que 2.000 places podria estar bé. Per què van dir 2.000 i no 1.500 o 2.100? Pues perquè 2.000 era un número redó i van dir i van quedar 2.000. Va? Per tant, ara teníem que Artà mantindrà de les 2.700 unes 1.400 places en sòl urbà i unes 2.000 en sòl rústic, no? Vale. Si tornaven al sòl urbà i el sòl rústic, aquest decalatge de places que hi ha entre el que hem aprovat i el que teníem antes, que són aquestes 660 places en urbà i aquestes 190 o 290 en rústic, que és el que fan, la pregunta és, aquestes s'alleven? Bueno, pues aquesta és la pregunta del millor. L'Ajuntament no té competències a l'hora de donar i llevar places. L'Ajuntament l'únic que fa quan una persona vol demanar places, sobretot ja no dèiem un allotjament turístic que va per una altra via, no? Ja dèiem un ETH, una estada turística, un lloc vacacional. El que se fa és demanar, si el Consell de Mallorca exigeix que l'Ajuntament, o el propietari que ho vol fer, demani l'Ajuntament d'Artà a veure si un certificat, a on si l'Ajuntament certifica que aquella zona és una zona apta per poder exercir, comercialitzar aquestes places. L'Ajuntament el que farà és declarar zona apta, però com que hi ha un excés de places no se donaran. Vale? Per tant, nosaltres el que farem és ni una plaça més, i si és que hi ha que necessitin certificació, se donarà un certificat negatiu. Totes les places per mantenir-se necessiten certificació de l'Ajuntament d'Artà o necessiten ser renovades? No. No totes. N'hi ha unes que se varen comprar o adquirir de tot d'una, que aquestes no se renoven, les tens fins que o bé no comercialitzes o bé tu o no compleixes la norma que hi havia anterior, la qual aquí haurà, a base d'inspeccions, se podran regularitzar, perquè tots sabem que hi ha molta gent que va adquirir, molta gent, bueno, que hi ha gent que va adquirir places turístiques perquè en aquell moment era el moment bo, potser les ha comercialitzat durant un temps, però aquell habitatge que comercialitzava ara el necessita o bé pels fills o bé per qualcú, això. I per tant aquestes places no s'han venudes ni s'han donat de baixes, però no se comercialitzen, cosa que és obligatori comercialitzar-les. Vale? Per tant, nosaltres deim, davant una inspecció que sigui el propi Consell que doni de baixa aquestes places, o que hagi les inspeccions i ordenació de doni de baixa, nosaltres no donarem una plaça més. Si és que sí, hem vist que necessiten renovació, són les plurifamiliars. I segons les dades que nosaltres tenim, que no vol dir que siguin certes en el 100%, sinó que estan basades damunt un llistat que ens va passar el Consell de Mallorca, que és públic, nosaltres tenim 29 habitatges que se comercialitzen amb estades turístiques plurifamiliars i que venen a ser unes 100 places. Aquestes, l'acord que hi ha entre aquestes tres forces polítiques és que no se renovin. Per tant, aquestes decauran. Si digues, escolta, en el cas més extrem, una persona que té aquest tipus de places i en guany o antes de l'aprovació de normes va demanar el certificat i se li va donar, d'aquí 5 anys l'haurà de tornar a demanar i no se renovarà, no? Per tant, el tema d'amortitzar places és un tema que vendrà a llarg plaç. El que sí és clar és que l'Ajuntament ha apostat per una regulació de les places. S'altra pregunta, l'Ajuntament està en contra de lloguer vacacional? No. No, clarament no. Bueno, jo no sé els altres partits polítics, si PSOE no està en contra. El que sí està a favor és de regular-ho. És a dir, la gent que té places que les pot mantenir, nosaltres no tenim res a dir. Excepte els plurifamiliars, nosaltres no tenim res a dir. Saps? El que sí, això sí. Si es tenen les places, s'han de complir, s'ha de comercialitzar i s'ha de, pagar els impostos que toqui. No? Per tant, perquè aquí nosaltres no ens hi podem. Per tant, això és un tema que ha duit molta cor, que ha duit molt de debat. A mi m'hagués agradat que hi hagués més debat abans de les comissions informatives i abans d'esplenari, perquè potser haguéssim arribat a més consens, però també és vera que puc dir que cap de les forces polítiques va votar en contra. No? Com deia en Joan Senra, els independents, perquè no han colmat les seves expectatives, i el PP perquè m'ho han passat de frenada, no? Estem al punt mig, no? A partir d'aquí, cada partit polític fa el seu raonament. Jo aquí ni m'hi ficaré ni res. Jo l'únic que vull dir és que el fet és que no hi hagi cap partit polític que hagi votat en contra d'aquesta norma. Que aquest està molt mal d'explicar. Molt mal d'explicar en la situació que estem aquí. un altre motiu perquè l'Ajuntament d'Artà ha fet aquesta passa. Evidentment, tots sabem que tots els habitatges que se comercialitzen per estades turístiques no se comercialitzen per la llei d'habitatge, perdona, per un lloguer normal, sí, no? Sí. I el que fa és que els preus se disparen. De les cases que queden, doncs els preus van disquebrar. Yeah. Que això no és cap novedat, perquè nosaltres ja vam xerrar moltes vegades, i sobretot els polítics que estem mos toca governar no han descobert cap au d'or vermell, com he dit abans, perquè això és una evidència, no? Per tant, nosaltres entenem que regulant aquesta passa, regulant aquest fet, nosaltres fem una passa, no sé si petita o grossa, per intentar posar més habitatges a nivell a disposició de les persones que vulguin llogar durant tot l'any. I això, al cap i al fi, el que fa és fomentar una miqueta, en les competències que tenen, polítiques d'habitatge, no? Que l'altra part, i per la part que me toca dir-ho, aquell Ajuntament va demanar quasi per unanimitat del Partit Popular que Artà fos declarat zona tensada. I això què vol dir, zona tensada? Això vol dir que haurà un moment en què els preus se toparan, no vol dir que s'abaixin, sinó que se topen i amb un marge i se fa amb un índex que ha fet Hisenda, per tant se toparan, hi ha un espai per poder intentar iniciar polítiques que ens puguin ajudar a fer habitatges. Clar, qui hauria de fer això és el govern de Cívic Balears. El govern de Cívic Balears és qui té potestat per poder declarar Artà zona tensional. No? I és aquí on, a una entrevista que me van fer, jo vaig posar el següent argument. Jo puc entendre que el govern de Cívic Balears tingui una postura a l'altre en el tema d'habitatge, no? En aquest cas, la té en contra de topar els preus. Nosaltres entenem, o jo entenc, i és pel meu partit entén, que les coses no se solventen amb una sola mesura. El tema de l'habitatge no se solventarà amb una sola mesura. No hi ha mesures màgiques amb això. No n'hi ha. N'hi ha mesures a curt plaç per això. Però sí que és vera que tenim una llei d'habitatge, una llei estatal d'habitatge, que dona la potestat en certes coses, en moltes coses, per dir pràcticament en tot, en el govern de les diferents comunitats autònomes, no? I són ells que regulen. L'Ajuntament d'Artà va fer aquesta petició i la va fer amb pràcticament tots els vots a favor, excepte el Partit Popular. Per tant, una gran majoria d'artenencs i artenenques demanen que s'atopin els preus. Vale? I jo entenc que el municipi dins la seva autonomia ha demanat això. Vale? L'altra qüestió que vam fer a l'entrevista, i té tot el raó, diu, vale, en la mateixa majoria tu fas això, doncs la comunitat autònoma, en la mateixa majoria que tenen ells, són partidaris de no fer-ho. Vale? Dic, puc estar d'acord, vale? Si xerran de majories. Però si posem una altra variable per mig, jo estic totalment en contra. La variable és la següent. El Partit Popular s'ha cansat de dir, si no cercau la meroteca, que ell creu en el municipalisme i en l'autonomia dels municipis. Per tant, hi ha un municipi, no un, ni dos, ni tres, que li han demanat que per favor topis peus. I jo demano, si la teva política és apostar per municipis, la resposta és clara. Yeah. Altra cosa és que parlem d'ideologies polítiques. I és aquí on jo no estic d'acord. És a dir, jo no estic d'acord és que un bé com l'habitatge estigui lligat a ideologies polítiques. Perquè jo crec, com t'he dit abans, que se suma de mesures que ens donen això. Mentrestant, tenim un, en castellà, un caldo de cultivo, un pot, que s'està tastant en la societat. La societat ja no li és indiferent, això. I no entén de partits polítics, això. No?
0: Va més enllà.
1: I el que és més trist és que la societat, el bessó de la societat, que és el poble, està entenent que per cert problema la política no li solventa aquest problema. I això és un tema molt, molt delicat i important. Per tant, aquí hauríem de tenir una alçada de mides tots. Tots m'ho refereix a l'estament polític, sí, sí. I ja veu que els ajuntaments som els de mi pai de tu, no? Per tant, espiat i avui haver dit una entrevista que m'han fet, espiat, el que pretén és que l'Ajuntament d'Artà, amb les eines que té, intentar, primer, regular les places turístiques que vol, i segon, fer una petita passa perquè hi hagi més habitatge, que més cases que puguin fomentar que els joves no se'n vagin de fora. I no és que no se'n vagin de, no canvien de poble, és que alguns s'estan plantejant anar-se'n de Silla, el qual és més fotut. No? Per tant, aquest era el tema estrella d'aquest plenari, i jo crec que gran part de la legislatura, i ara està en exposició pública, se va publicar aquest dissabte, no has passat, jo crec que fins a la primera setmana de desembre, perquè són 45 dies hàbils, està en exposició pública, per tant, les persones, entitats que vulguin fer al·legacions, pues, se seran ateses i se veuran al plenari per contestar-les.
0: El fet que hagi estat, o com ha estat el primer municipi amb traslladar aquesta adaptació en espiat, no sé si ha resultat una cosa afegida en positiu en el sentit de facilitar, perquè si m'intenta explicar, en el cas de que com no hi ha, entre comates, precedents d'altres municipis que hagin fet aquesta passa i dius, bé, anem a explorar aquesta passa i tenim cert marge de voler anar cap aquí, per tant tenim un cert marge de cap a on se vol anar i de la manera que se vol anar i així com s'ha o s'està fent. O per altra, també el fet de que no hagi cap ha dificultat en part el fet de que dius no tens un mirall en certa manera bon dir, bé, doncs, si aquells municipis ja ho han fet, podem intentar seguir una línia més o menys cap a l'estil, evidentment de tant en el nostre municipi. En aquest cas, que ha suportat més cosa favorable, diguem-ho així, el fet de que haguem estat el primer o més negatiu, o res en aquest cas, perquè teníem clar que diem que se volia anar cap aquí, s'han estudiat, com bé has explicat, i de més, totes aquestes fórmules, i en definitiva s'ha fet aquesta, o s'està fent, tramitant, diguem-ho així, d'aquesta manera, en les possibles al·legacions que hi pugui haver.
1: Sí, com tu bé dius, ha estat una dificultat, és a dir, el fet de que no tenia algú davant i algunes pautes per poder fer aquestes coses, tot i que espiat diu el que diu, saps? Ha estat una dificultat. Però sí que és vera que jo aquí vull aprofitar per agrair la feina que han fet els tècnics municipals amb aquest aspecte tant de la part tècnica del propi arquitecte que ha generat, diríem el que és els misers, secretaries, intervencions, que hi han hagut de fer feina ja una mica, no amb una seguretat jurídica màxima per poder fer aquestes coses, tant l'empresa com ho ha dissenyat, perquè aquí hi ha una empresa externa que mos ho ha dissenyat, ja mos ha posat pegues damunt la taula per poder resoldre. Allà, també és vera que aquí, és vera que, diríem, hi ha una part tècnica a haver de jugar. Però espiat veu d'una voluntat política també de poder regular. Saps? I la voluntat política en aquest cas és difícil de, diríem, de qüestionar en sentit d'autonomia municipal quan el municipi te demana això, si no tens eines jurídiques perquè te vagin en contra. No? Saps? Per tant, hem estat els primers, veurem com surten els informes, clar, que això sí, i jo supos que després hi ha hagut alguns municipis que m'ho van demanar com ho han fet, i algunes organitzacions de les quals estic molt content que m'ho vagin demanar de veure com ho han fet, i ja veurem com ho surt. Jo espero, jurídicament crec que ho tenim bastant fermat, pot ser que hi hagi flecos que evidentment se resoldran, però jo crec que el que el Consell de Mallorca hauria de fer és entendre el que és la voluntat municipal. Saps? Sobretot un document que té una part tècnica, però té una part de complement política, saps? Per tant, dona marges en aquestes coses. L'altra cosa seria que, no sé, tu poses una aberració, saps? Per jo, la aberració seria anar molt en els extrems, saps? Nosaltres hem intentat cercar una cosa que ens sentiguéssim bastant còmodes totes les forces polítiques. Evidentment, a la negociació de les forces polítiques ha hagut extrems, hi ha hagut això. Jo crec que el que hem aconseguit és que no hi hagi vots en contra d'això, i jo ho poso molt en valor, malament sigui una pardalada, però jo ho trobo molt important, saps? i que les diferents forces polítiques han anat moguent per intentar o bé sumar-se en sí o bé una extensió que fos meu en corona. Jo crec que això ho hem aconseguit. Ara, el Consell de Mallorca té en les seves mans i altres estaments, aquí on hem mandat la modificació de normes, pues es podrà contestar, refutar, diríem, al·legar lo que nosaltres... I nosaltres ho intentarem fer mantenguent l'esperit de la norma que vàrem aprovar i sent molt ferms amb aquesta decisió. Sobretot, les decisions que poden ser més polítiques i que no siguin tècniques, aquestes les que haurem de defensar. Saps? Per tant, ara si un tema tècnic que haguem de modular una cosa o l'altra, pues, si tècnicament és així, pues, ho farem. Ara, aquí on hi hagi la decisió política, nosaltres la defensarem perquè el nostre plenari ha xerrat.
0: Se m'acaba de córrer, no la tenia pensada, però, i sé que encara queda, m'anava a dir un any, sí que veig que manco de legislatura, però això, com bé deies, segurament és un punt de punt més important o del més important de legislatura. En aquest cas, a títol, no sé si particular com a balda, que diem, és de les coses que t'enorgulleixes, ho diré així, com per dir estic content d'haver pogut intentar fer aquesta, evidentment moltes altres passes, com bé has dit, que no és una cosa d'una sola norma o una sola modificació, sinó que evidentment és tot un conjunt, en aquest cas amb un tema tan important com és l'habitatge, per exemple, i també, òbviament, en certa manera també tema turístic. No sé si això si és una de les coses que si, com dic, en aquest moment supos que farem valoració ja de legislatura, és un dels punts que dius, mira, me'n sent més satisfet d'haver pogut intentar posar-hi, no sé si dir remei, si se pot dir d'aquesta manera, en aquesta problemàtica, sobretot del tema habitatge, en aquest cas també, òbviament, lligat en tema turístic.
1: Sí, jo crec que l'Ajuntament, quan dic l'Ajuntament vol dir totes les forces polítiques, han tingut i tenen la suficient alçada de mires per intentar aportar en positiu un tema com aquest. Saps? I per això jo valor molt l'extensió dels dos grups polítics. Evidentment m'agrada que haguéssim votat a favor, això està clar, però puc entendre el raonament de cada un, i jo crec que a nivell general les forces polítiques d'Artà han entès i han intentat posar diríem, han intentat posar seny, mesura i donar resposta a el que la ciutadania entén que mos demana, saps? Jo no ho veig com un tema que es val la propaganda, no ho és així,
0: sí,
1: perquè
0: bé,
1: cap
0: de
1: fi hem estat tots... perquè a alguns partits polítics ha estat fàcil votar en contra i ja està, no sé,
0: ja, ja,
1: però jo el que sí vull agrair és aquest esforç d'intentar treure una norma com aquesta, perquè vull recordar aquesta norma, quan qualsevol modificació de normes no se pot treure amb una majoria simple, això d'anar amb una majoria absoluta, és a dir, això necessita 7 vots. És a dir, el PSOE necessitava un mes, necessitava un vot més, però potser el PI, que evidentment és bastant fàcil arribar a un acord amb el PI, amb els independents, ja t'he dit, han arribat a alguns acords i per això supos que s'han estat, amb el PP té el costum de la Junta de Portaveus i les comissions informatives no manifestar-se massa, després se manifesten al plenari, saps? Però sí que és vera que ha hagut converses informals amb el PP per intentar xerrar-ne, amb en Joan hem fet qualque cafetet, saps? Per intentar explicar el que volíem fer, i en Joan, que penso que hi ha xerrat, no ha estat un senyor que s'ha negat en banda a fer aquestes coses, no? I jo crec que també veu, a lo millor no hagués establert aquests mínims o hagués estat uns altres, saps? Però jo crec que a partir d'aquí no sé, jo crec que podem estar contents dels partits polítics que ens representen perquè en aquest tema i en molts hem estat a l'alçada de lo que la ciutadania d'un problema que demanava. I vull aprofitar per dir, perquè també ha de ser de consens, o la majoria en el 90%, que l'ordenança famosa de Saigo que varen fer aquest dissabte no és passat, se va publicar definitivament. Jo crec que això és un orgull per tots.
0: I
1: no és fàcil, això. A més, per tant, això vol dir que tècnicament està bastant ben feta, també. La delegació està molt... magres no, però no vull dir magres, però han estat fàcils de solventar i dir que els estaments supramunicipals l'han valorat positivament, saps? Alguns han dit que m'ho havien quedat un poc curt, saps? Però bé, m'han confit coses.
0: En aquest cas, no sé si vas dit, si, ara aquí a ràdio sí que vas dit en les reunions ciutadanes i altres moments, però recordem que això ara ha de tornar a passar quan ha acabat el termini que diem que has explicat de 45 dies hàbils. A tornar a passar per plenari i ajuntament i després s'anarà al Consell que diem que
1: sí, diríem, diu la definició. El tràmit és el següent, perquè nosaltres ara tenim amb exposició pública 45 dies hàbils, la qual tothom pot fer diríem delegació, i nosaltres enviem la documentació a diferents estaments, no? A diferents òrgans, no? Entre els quals el Consell. Després, si tot va bé i una vegada resoltes les delegacions que hi pugui haver, haurà una aprovació provisional a l'Ajuntament. I després haurà, s'enviarà en la delegació resolta, tot resolta, tal, una altra vegada al Consell de Mallorca, perquè ell és el qui fa l'aprovació definitiva. Per tant, quin temps pot tardar això? No ho sé, ara t'ho corregim perquè tens més les clares, crec, però en la d'aigua hem estat un any i busques, crec jo, no? Per tant, jo me donaria per satisfet si en un any i poc tenim aquesta feta, saps? Perquè jo crec que tècnicament s'ha fet una bona feina i també he de dir, i el meu tècnic m'ho corregirà, i amb això saben que en Manolo és un poc en Martí i Topilón, saps? Que han pitjat bastant i hem accelerat segons quins plaços i els tècnics, i els tècnics han respost, això, perquè darrere tot això hi ha una feina tècnica i també vull dir que són molt rigorosos, solen ser bastant rigorosos, perquè i en el Consell de Mallorca tenen fama, perquè quan arriba un document d'Artà, òbviament tots poden tenir errades, això no, però diríem estan pensats i repensats.
0: Suposo que en seguirem parlant en el moment que calgui, per tant era el punt principal de plenari. Un altre punt que sí que no vull deixar passar, tot i que era més de tràmit en certa manera, era aquest canvi de portaveu d'Unió Independent d'Artà, que en Amaco, que diem, deixava el lloc de portaveu, anava a dir beneficis ara molt així, el canvi en aquest cas de que a partir d'ara el portaveu serà en Jordi Cabré, en aquest cas regidor que també era ara d'Independents, perquè a final de legislatura en aquest cas hi va haver molt bones paraules per part de tots els partits de cap a Namaco en el seu paper de portaveu.
1: Sí, jo ja a Namaco li vaig dir en privat, també no tinc cap problema en dir-ho públicament, doncs Namaco ha fet una bona feina, ha estat el portaveu de Unió Independent d'Artà tots aquests temps, jo crec que ho ha fet molt bé, saps, en les circumstàncies que cada partit polític té. Ara ha decidit fer una passa en el costat per donar el portaveu en Jordi, que jo entenc que això que ha estat una declaració d'intencions, saps, i que forma part de joc o de la tramitació, diríem, de joc polític que tenim. Jo vull agrair públicament la feina que ha fet Namaco, sempre

0: explicant amb altres partits, per exemple, i voten amb una mica, també no puc deixar de mencionar els dos punts per urgència que en certa manera anaven lligats referent al tema de la policia tutor.
1: Sí, diríem, són dos punts que van lligats. Una és la modificació de CRLT aportant una fitxa de policia, perdona, una és la modificació de la plantilla en la qual se crea una plaça de policia tutor, i l'altra és l'aprovació de la fitxa. Diríem d'RLT. La figura del policia tutor és una de les figures que la comunitat educativa fa molt de temps que mos demana. Hi va haver, que jo recordo, hem tingut dos policies tutors a full time i un que més o menys ho anava fent, saps? Tot i que la policia en general ha anat fent funcions de policia tutor, no han estat desemparats als centres educatius, però sí que és veritat que mos demanaven un referent, no? No és arribant tard, però el manco és que de bases que haurem de negociar és un tema llarg, però confiem que una vegada que acabi el període d'exposició pública d'aquesta zona, nosaltres tinguem cert bases per poder-les treure i que en un període breu tinguem un policia de tutor en la modalitat B, que vol dir full time, i que les escoles hi puguin treure tot el rendiment que li és necessari. Recordar, el policia tutor no és un mestre més, el policia tutor no és un orientador, el policia tutor no és un educador social, és un agent d'autoritat. I ojo quan jo dic agent d'autoritat, és a dir, els agents d'autoritat tenen per costum aixecar actes i una vegada tramitar aquestes actes, saps? I algunes vegades aquestes coses no s'aturen simplement amb un copet en el cap, en l'escana. Sinó no oblidar que són figures d'autoritat que per això estan allà dins i que en totes les conseqüències.
0: Exacte. També bé, sí que sempre en els plenaris ordinaris ja, en els ordinaris jo sempre sol demanar diverses qüestions, no sé si n'hi ha alguna que recordi especialment o en tot cas, si bé no passar amb altres temes, però bueno, que són és aquest espai on l'oposició acostuma evidentment a demanar certes coses que pugui interessar o que pugui tenir dubtes.
1: Sí, bé, jo no estic content, en certa manera, que me facin les preguntes, sobretot perquè jo veig que se fan, en principi, i vull entendre que se fan, per millorar i amb l'ànim d'explicar. A mi me donen, a nosaltres me donen una oportunitat més per explicar les coses. Moltes vegades no donem dates, i tu me coneixes, jo no sol donar dates si no tens les coses molt formades, perquè algunes vegades que els he donat m'he equivocat, saps? M'he equivocat perquè m'ho ha entrat encara i tenen rebó. Per tant, les coses que poden dependre directament de jo, i vol dir de lo que jo tenc damunt la taula i que puc moure i que puc ordenar dates, de les que no puc modular, no en don. No? Sí que és vera que el Partit Popular sol demanar bastant per els temes de manteniment, per els camins, per temes de neteja, i varen tornar a contestar preguntes de camins, de quin camí se fan fent i quin no. Dic que per posar en valor, jo crec que el que ha de posar en valor en altres és que per primera vegada en tot, bé, primer tots els anys que jo duc, que ja som uns quants, i els altres tenim una licitació per poder fer treball de jardineria, treball de desbrossament i això, per tant això no ho havíem tingut mai. Ara el tenim, com he dit abans, una contracta per poder fer els camins, que són, i ara avui ho repassaven, juraria que són uns 72.000 metres, crec que són, que han de fer a l'any, saps? I ara anàvem per uns, crec que ara, que farà, uns 40 o 50.000, saps? Però has de tenir en compte que té dues direccions, això és camí, per tant, un camí de 3.000 metres són 6.000, saps? I ara estem preparant la darrera tanda de camins que començaran en breu. Saps? Hi ha camins que no han fet molt de temps i que se faran ara, alguns camins les tornen a reforçar, saps? I jo sempre dic una cosa, si qualcú té algun camí públic que creu que no està ben fet això, que m'ho digui, perquè si no ho podem fer en guany, el farem l'any que ve, no? Però jo el que vull posar en valor és que ara tenim roda en això, saps? Antes havia d'anar, ara tenc aquest doble, faig això, ara tenim una roda d'això, i els tècnics que hi ha darrere, que hi ha la gent cívic i els tècnics de medi ambient, crec que el duen molt al dia, I ara, avui mateix, xerrava jo en Sant

0: d'alguns camins que haurien de fer si el quilometratge mor bé està. Avui saps, crec que mor bé estarà, per tant farem algun camí més.
1: En aquest cas, canviant de tema, i avui acaba en aquest cas aquestes reunions ciutadanes, o acaben en el sentit que se fa darrere d'aquestes diverses reunions ciutadanes que hi ha hagut al llarg d'aquestes 3 setmanes, dividit en diversos dies, no cada dia, en aquest sentit, diverses parriades d'Artà i també en aquest cas, per exemple, divendres a la Colònia Sant Pere de manera una sola que diem a la Colònia, i amb bastanta bona participació cada una d'elles, ara veurem també la d'avui, que suposo que també serà igual de participada. Aquesta reunió, segons s'explica per part de l'Ajuntament, tota aquesta agenda de 2030, com també evidentment aquest tema que hem parlat abans de places turístiques, així com altres en tema d'habitatge i molts altres, que s'aprofita per acostar en certa manera aquesta informació a tots els ciutadans que ja s'hi acostin, i com en segona part, en certa manera, que puguin expressar les seves preguntes o qüestions per part de la ciutadania un poc com estan anant fins ara, tot i que ara ja queda també aquesta darrera d'avui, en aquest cas no es convent. No, la barriada, diguem
0: així. Avui mos queda la darrera barriada, com tu dius, la barriada jo em vaig néixer, saps? I pràcticament acabarem amb aquesta tongada d'enguany, no? A mi m'hauria agradat veure les fetes en el 2023-2024 haver-ne fet qualcun més, però bé, la realitat segueix i no van poder. Però si antes parlàvem o xerràvem de actuacions que podrien marcar una legislatura, nosaltres entenem que la gent de 2030 pot marcar una legislatura, no? I la pot marcar, de fet va ser l'aposta directa en participació ciutadana que nosaltres hem fet en aquesta legislatura, saps? Perquè s'han fet o s'ha tingut en compte més de 2.000 persones que han participat en aquesta agenda 2030, i la gent de 2030, que ho explicaré després, però no tinc cap problema per explicar-ho, al cap i la fi és una eina que ens permet saber no només en quin estat està el municipi d'Artà, sinó com ho perceben els ciutadans les diferents problemàtiques del municipi d'Artà. Ho hem fet a macro, ho hem fet, diríem, amb enquestes, ho hem fet en reunions ciutadanes de petit format, ho hem fet anant a les escoles, ho hem fet xerrant amb gent que per nosaltres era referent, i avui atracam tot això en el bessó, que són les barriades, no? Ara anem a saber les barriades que en troben, no? Jo probablement diríem, bé, el que farem, que se mos va retreure, però jo crec que és una manca d'informació d'això, és a dir, totes aquestes actes se publiquen. Se publiquen. De fet, si cercassen la meroteca de Ràdio Artà Municipal, en el 22, que va ser la darrera vegada que vam fer, jo ja vaig dir que a l'hora de fer un, i ho mantenc, a l'hora de fer un programa electoral no fa falta inventar-se segons quines coses. Hi ha les actes. I jo crec que les actes, si una persona les llegeix i té ganes de treballar, que jo crec que tots els partits polítics en tenen ganes, doncs probablement sortiran coses que mos juntaran més que mos separaran. No? I se fa, no se fa amb un esperit electoral, no ho és, se fa amb un esperit de saber quines són les problemàtiques d'Artà, de ser barriada. I jo sé cert, que, i ara no ho direm aquí perquè tampoc no correspon perquè falta una barriada, que si la setmana que ve molt bé, i jo tinc les actes, però bé, no fa falta ser molt vius, les problemàtiques, 3 o 4 problemàtiques, tu que has vengut a moltes, ja les podríem dir.
1: Sí,
0: no?
1: Exacte.
0: Per tant, si surten a totes les barriades, pues això m'ho hem de fer mirar.
1: Yeah.
0: M'ho hem de fer mirar. I algunes no són de difícil solució. Algunes són més complicades, algunes són més... Però algunes són difícil, de més fàcil solució. Però el que sí surt, i avui supos que també sortirà, i després ja en xerrarem la setmana que ve això, és el tema d'incivisme. L'Ajuntament d'Artà té moltes responsabilitats, en té moltes, però crec que cada persona individual pot ajudar a que el poble d'Artà sigui millor. Amb petits gestos. Amb petits gestos com el mes que m'acaben d'enviar avui també, que ja ahir ho vaig posar, per exemple, i tu eres, com a exemple, molts han trobat bosses d'excrement de cans, les negres, posats en terra d'una paperera, és a dir, a un pam de la paperera. Tant costa fer una passeta més i polo dins la paperera.
1: Clar. que ja que va recuït i ja que ha fet la cosa que havia de fer bé.
0: Saps? I ara dic aquest perquè és un tema que sortirà, però com aquest n'hi ha molt més, saps? A veure, jo dic, no m'ho vull llevar cap responsabilitat de l'Ajuntament d'Artà. L'Ajuntament d'Artà és responsable de la neteja, és responsable del manteniment de la cera, és responsable de tot això. Però crec que si entre tots faguéssim una passeta més, 12 meses, 12 causes, no? Sí. Saps? Crec que, primer, no haurien de destinar tant de dobbers públics a fer segons quina escola, i segon, com a societat guanyaríem molt. Guanyaríem molt. I després te dic una cosa. Probablement estem parlant de les barriades de 400 persones que hi pugui haver una barriada, estem parlant de 10. De que tenen sí, aquest sí, mal costum que... de no... Saps? No estic parlant de la societat en general, però jo estic molt orgullós de la meva ciutadania. Saps? Però dins qualsevol col·lectiu sempre hi ha persones que decideixen per una cosa o per l'altra ser més incidits, per dir-ho de qualque manera, no? Per tant, avui hi vaig i vaig amb moltes ganes de la meva barriada. A més, el pare Tomeu ja m'ha dit que m'esperava. Per tant, ojo, que sí, ja sí. El vaig veure dir un menja, ja m'ha dit que tenia dues o tres coses preparades. Anirem a explicar la gent de Vintreta, anirem a explicar una altra vegada espiar, anirem a explicar mobilitat, anirem a explicar, diríem, crec que la dada que dona na Cati Nebot és molt important. Na Cati Nebot és la sociòloga que ha fet aquest tema i jo convidaria potser una vegada que acabi tot això a fer una xerrada na Cati Nebot com a... I na Margarida Mora no estiria malament que venguessin aquí a explicar un poc i xerrar de gent de 20-30 d'objectius i això perquè dir una vegada més tota la gent de 20-30 el que és la part de diagnosi està penjada a la pàgina web a la part de Viu Artà, a baix de tot Estim Artà, hi ha una part que diu Agenda 2030, i si qualcú no vol llegir el document, que és un document extens amb moltes dades, té dues opcions. Primera, anar directament a l'ODS, que diu l'objectiu de desenvolupament que té, que n'hi ha 17, crec que n'hi ha, saps? O anar a 6 vídeos que ha publicats que traten un tema cada un, i amb persones que tots coneixem o mos podem identificar, no? Per tant, ja et dic, si qualcú té un tema de joventut, per dir, hi ha un ODS que xerra de joventut, d'oci nocturn, de què demana la joventut, d'esplà de drogues, jo convido que cada un dins la seva inquietud pugui mirar-ho. I evidentment, ara és període per fer aportacions, ha acabat, però a través de la plataforma de Estim Artà, que només l'empleant per fer, diríem, l'empleant la majoria de vegades per fer, diríem, incidències, pues, també hi ha una part de suggeriments que ho recuirem aquí, saps? Per tant, és una eina que vol definir com està Artà i cap a on vol demanar.
1: Anem enfilant rata final perquè evidentment volem que puguis anar i també jo i pugui anar també igualment en aquesta reunió, però sí que el manco dos punts més i menys ràpids que no manco importants. També se va donar per part del Consell de Mallorca aquest premi a la proposta d'obrir la porta del bon tracte de l'Ajuntament d'Artà. En aquest cas també un reconeixement en aquesta feina de serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament d'Artà en aquest sentit, amb aquest projecte, però també segurament que quasi directament poden dir tota la tasca que fan, que tot aquí a recolzar una vegada més els serveis socials de l'Ajuntament d'Artà.
0: Sí, jo crec que podem estar, primer, molt contents i orgullosos dels serveis socials que tenim. Saps? Aquesta iniciativa d'obre la porta amb bon tracte reflexa un poquet el que jo he dit abans de sincivisme, tot ho pot relacionar, és fàcil relacionar. Però bé, el que sí vull posar en valor dels serveis socials és una cosa. Els serveis socials no estan únic i exclusivament per a aquelles persones que nosaltres les classificam per dir qual cosa de serveis socials. No? Els serveis socials estan un escaló també per damunt, és a dir, qualsevol de nosaltres pot tenir un moment complicat a la nostra vida. Saps? I moltes vegades els serveis socials és una porta oberta per allà, saps? Que te poden ajudar amb molt de temes, saps? I són confidencials, saps? Per tant, ja et dic, podem passar un mal moment a nivell mental, podem passar un mal moment a nivell econòmic, podem passar un mal moment a nivell d'habitatge, com dius, podem passar un mal moment en moltes situacions. El portal dels serveis socials està obert sempre, saps? I per grans professionals. Jo n'estic content, més quan els van donar aquest premi. Però, és a dir, jo aquest premi no valor, aquí té molt de sí, això, sí, però sí, no valor com un premi a l'Ajuntament d'Artà. Que ho és? Però hi ha un premi, el valor, per reconeixement de la tasca que han fet el servei social durant molt i en temes molt complicats. Perquè aquí poden posar violència de gènere, poden posar tracte de dones, sí, poden posar moltes coses aquí, no? Que nosaltres pareix ser que som un poble d'escòlders de cap aquí, saps? Però que també mos afecta, no?
1: Que malauradament tenim problemàtiques en aquest
0: saps?
1: Cas.
0: Saps? També mos afecta. Que aquest soler que surt ara no mos deixi de lluernat dels problemes que poden tenir darrere.
1: Exacte.
0: Saps? Perquè hi van sortir alguns problemes, crec que molt important, com un tema de drogues, com un tema de consum, com un tema de mercadeig, saps? Això hi va sortir a una reunió ciutadana. I no me va sorprendre. No me va sorprendre en el sentit que aquella és una barriada a on se mou això. Se mou això. Saps? Té unes característiques també un poc peculiars, no? Probablement un altre tipus de barriada, en altres coses, això. Res, simplement donar el meu agraïment a la tasca que fa el servei social, agrair a l'IMAS que m'ho hagi donat aquest reconeixement. Jo crec que sí que és vera que vaig dir, i això és perquè així jo venc del món educatiu, la conselleria d'educació té un racó que es diu bones pràctiques, no? Quan tu com a mestre vas a cercar coses que no fa falta inventis. Hi ha moltes coses. I jo estic content que l'IMAS faci aquest banc de bones pràctiques, perquè moltes vegades mos menjant la soia en veure com poden fer segons quines coses, i moltes coses estan inventades, i sobretot estan inventades i com fer-les. Que moltes vegades amb la missió pública l'important no és què vol fer, sinó com ho ha de fer. No? Quines passes administratives ha de fer per fer això, no? Exacte. I jo crec que això ho reconeixereu.
1: I en aquest cas també, ja que ho heu comentat, que heu publicat, crec que era avui, en aquest cas aquesta visita que tindrem del Palma Futsal, aquest equip de futbol sala que tenim ja, que va néixer en el seu moment a Manacor i que ara ja aglutina d'un nom de Palma, però bueno, també de Silla Vallès, en definitiva també a través del conveni, si no vaig malament, del govern, i en aquest cas a través de diferents ajuntaments, un d'ells Artà, que diguem, s'ha durat també aquest projecte aquí a Artà.
0: Sí, diguem, això és el que ells nomenen el tour de 2026-27. Dic que és un tour que se fa 4 anys que ja se fa. Han passat un 24 pobles ja per aquest tour, i el que consisteix és que els jugadors del Palma Futsal i les seves directives i preparadors vendran probablement en el poliesportiu d'Artà, i allà faran un entrenament, una patxangueta, un show en tots els, diríem, en molts dels alumnes que nosaltres tenim. Estan per definir les dates i estan per definir les franges, diríem, d'alumnat. Per tant, en funció de que tot d'un que nosaltres ho sabem, ho posem en coneixement, tot d'un que el cap de protocol m'ho digui, escolta, està previst que sigui aquest dia, nosaltres ens posem en contacte amb les escoles i jo sé que tindrà bona cuida.
1: No puc deixar de mencionar o de recordar tema data, suposo que encara hi ha pendent tema data d'Enric Mas, s'imagina.
0: Bueno, a mi m'han ciutat una data, però no la vull comentar perquè no la dono per segura. Perquè també està així. Ja. Quan la tinguem, no vos preocupeu, que el farem públic i intentarem fer-li en Enric el reconeixement que ell se mereix.
1: Exacte, no en tinc cap dubte. I de res, això, en aquest cas, supos que, com dèiem fa poquet, convidant els veïnats, en aquest cas, de la barriada, àmpliament dit, del convent, que participin en aquesta trobada d'avui. I res, la setmana que ve, supos que més temes aquí a Ràdio Artà Municipal.
0: Ja podem fer més manco resum de les barriades, saps? I diríem, jo crec que ja tenim més informació. I ara m'ho anem cap allà.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies. Fins a propera.
0: Gràcies a vosaltres.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I anem a enfilar en recta final per poder anar també en aquesta reunió veïnal que queda avui del convent, però abans no sense fer repàs dels temes meteorològics. A través de valeresmente.com/retal, la sessió tant com a l'any 10, tenim ara mateix quan són les de 8:51, tenim 22,4 graus centígraus. Sensació tèrmica de 22 graus. Màxima d'avui 27,4, les 15:21, les 3:20 d'avui cap vespre, migdia, migdia cap vespre. La mínima 14,9 a les 8:04 d'avui de matí. En conseqüència, redondejant en aquest cas l'alça i la baixa respectivament, temperatures entre els 15 i els 27 graus. Vull repetir que entre els 15 i els 27 la mínima redondejant cap a dalt perquè és 14,9 i la màxima 27,4, per tant redondejant cap a baix. El vent nord-nord-est 9,7 ara mateix en ràfegues de 14,5, la màxima ràfega d'avui fins ara 29 km per hora a la 1:30 a les 13:30. Màxima ràfega mensual però continua la de 37 km per hora. Humitat el 77%, la robada al punt del 18,2 graus, baròmetre 1026,2 hectopascals, tendència estable, previsió l'índex ultraviolet és de 4,3, pel que fa demà, previsió de 4,1, dins l'escala de grau mig igualment. Pluja d'avui 0, total mensual 8,4, total anual 311,6. El manac sortia del sol a les 7:56, la posta del sol és de 9:08, sortia la lluna a les 11:57, posta la lluna a les 21:00. Tenim lluna creixent, un 16% il·luminada.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: I bé, tornem a agrair una vegada més a en Vigili i els seus fills, que en el seu moment molt van fer aquesta falca ja fa uns anys, i la veritat és que m'encanta. Gràcies, evidentment, a Vigili i els seus fills, en aquest cas a través d'aquesta falca. Per Radio Horta, gràcies. Aprofit perquè ja feia temps que no ho deia i, evidentment, sempre m'agrada ser agraït quan no se demana res a canvi. Pel que fa a la, havien dit, informació meteorològica, ara anem a la predicció. Pel que queda avui, d'avui dimecres dia 14, mos diu núvols alts, 0% de possibilitat de pluja, vent principalment de nord en torn a 5 km per hora. Bàsicament, massa cosa comentable, diguem-li així. Pel que fa demà dijous dia 15, començaríem amb poc anuvolat, amb un 5%, de matí anuvolat amb un 20%, darreres hores molt anul·lat amb un 10% i darreres hores anul·lat amb un 0%. Temperatures entre 16 i 26 graus. El vent començaria nord-oest en 10, tant a primeres hores com de matí, al capvespre en calma en 0 i darreres hores sud-oest en 5. Passaríem a divendres 16, que podrien tenir cel molt anul·lat amb un 0%, primera meitat, segona meitat, cel amb poc anul·lat amb un 0%. Temperatures 15-27, baixaria un grau la mínima i pujaria un grau la màxima, vent de nord en torn a 10 km per hora. Pel que fa a dissabte de 7, primera meitat intervals de nuvolositat amb pluja, amb un 90%, i segona meitat també igual, per tant igual tot el dissabte, intervals de nuvolositat amb pluja amb un 90% de possibilitat que plogui. Temperatures entre 17 i 26 graus, és a dir, pujada de 2 graus de mínima, baixada d'un grau de màxima. Vent de nord amb 25, en ràfegues màximes de 45, per tant, atenció, pluja i vent per dissabte. Pel que fa diumenge, també 3 quarts de la mateix, amb altres xifres, cobert amb pluja, recordem diumenge, cobert amb pluja amb un 95% de possibilitat que plogui, temperatures 15-25, per tant, a la baixa, baixada de 2 graus de mínima i 1 de màxima de baixada, vent en aquest cas que giria a l'est d'entorn a 25, en ràfegues màximes de 50. Això és així el dia que hi ha més possibilitat de pluja i velocitat d'un poc de més vent. Perdó, començaríem la setmana vinent dilluns de nou, també amb possibilitat de pluja, en aquest cas, molt anul·lat en pluja, amb un 85%. Temperatures entre 14 i 23 graus, baixada d'un grau de mínima i de 2 de màxima, vent de nord en torn a 10 km per hora. I acabam amb dimarts, dia 20, intervals anul·lats amb pluja escassa, 55% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-24, baixada d'un grau de mínima, pujada en aquest cas d'un grau de màxima, vent de nord en 10 km per hora. Així que, com he dit, possibilitat alta de pluja per dissabte, diumenge i dilluns, ja veurem si també possiblement dimarts, en tot cas amb més baix percentatge dimarts, però bueno, dissabte, diumenge i dilluns amb percentatge bastant alt. Pel que fa a temperatures, el dia la mínima més baixa la trobaríem dimarts, amb els 13 graus, en tot cas va pràcticament baixant des de dissabte fins a dimarts al manco, passarien dels 17, dissabte als 15, diumenge 14, dilluns 13, dimarts. Abans hauríem fet una mica més de zigzag, del 16 de mà als 15, baixada per divendres, però pujada dels 17 per dissabte, que ja he dit que després a partir de llavors sí que ja han baixada. Si mirem la màxima, més oscil·lació, també per l'estil, 26 de demà, puja els 27 per divendres, baixa els 26 per dissabte, i a partir d'aquí han baixat en aquest cas fins a dilluns, per després torna a pujar a dimarts, per tant, més zigzag en aquest sentit. I tema de, que en tot cas seria la més alta, la màxima més alta seria divendres. I pel que fa al vent, bàsicament dissabte i diumenge serien els dies que podria bufar una mica més el vent en aquest sentit. Ara sí, posem el punt final d'aquest programa d'avui de capvespres de Radio Horta. Si no, retornem tornant demà amb més coses aquí en aquesta sintonia de Radio Horta Municipal, 107.9, 107.3 o radiohorta.cat. Com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adéu a tots.

0: de mi. Les causes del foc no descarten cap hipòtesi, entre aquestes que el responsable fos l'exparella de la propietària de la caravana calcinada a qui intenten localitzar hores d'ara. L'incendi s'hauria originat a una bombona de butà avui migdia i ha deixat 3 persones ferides lleus. L'Ajuntament de Palma ofereix allotjament a les 4 persones afectades i dona 48 hores als ocupants de l'assentament per retirar el material inflamable. Javi Bona, tinent de Batlle de l'Ajuntament de Palma.
1: Aquí ha habido un par de persones que también han sido afectadas sin daños personales, simplemente son afectadas por la vivienda. En este caso, Servicios Sociales del Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con todas las personas que residían aquí. 4 personas ya son atendidas y se les dará alojamiento a partir de esta noche mismo.
0: Això a Mallorca, mentre Eivissa continua en estat crític a l'Hospital de Can Misses. La jove de 14 anys que nit va ser atropellada a Formentera havia baixat a l'aturada de l'autobús de vora el restaurant Espins, una zona poc il·luminada i sense pas de vianants, quan travessava el carrer per darrere el vehicle i una moto la va atropellar. És dimecres, dia 14 d'octubre, i l'actualitat està marcada per una inflació disparada a les Balears que supera el 5% al mes de setembre, 7 dècimes més que el mes anterior. Victòria Morell, bon vespre.
2: Bon vespre. Amb aquest increment, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag, segons l'Institut Nacional d'Estadística. El govern ha començat avui una ronda de reunions amb agents econòmics i socials per dissenyar precisament un paquet per contenir els efectes inflacionaris. Els agents socials i econòmics reclamen davallar l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes lligades a la insularitat.
0: La presidenta del govern defensa que exigir més de 5 anys de residència per accedir a un habitatge públic és compatible amb la Unió Europea.
2: Però ens respon així a la Comissió Europea, que ha advertit que aquesta exigència podria vulnerar el dret comunitari si la mesura és desproporcionada i no està prou justificada des de Brussel·les, però ens ha assegurat que els requisits prioritzen els residents que viuen a les Balears des de fa més temps i no discriminen nacionalitats.
3: No xerram de nacionalitat, que és aquí on posa l'accent a la Unió Europea, sinó de residència legal a les Illes Balears.
2: Però ens ha aprofitat la visita a la seu europea per sol·licitar que se suspengui o el manco es flexibilitzi la regla europea de minimis per compensar el sobrecost de les empreses de les illes.
0: I cau del 16 al 8% el nombre de joves que es poden emancipar a les Balears l'any 2025.
2: És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts entre el 2024 i l'any passat. Són dades que ha donat a conèixer el Consell de la Joventut de les Illes. El president, Pau Emili Muñoz, demana solucions als representants polítics.
4: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això, se volen afectats? És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills?
0: I el rei Felip VI ha exigit al Marroc una relació basada en la confiança i la bona fe.
2: Així ho ha reclamat en el discurs durant la visita a Melilla, on ha fet una crida a la unitat institucional i a preservar el clima de civisme a Ceuta i Melilla. Així conclou el viatge dels monarques a les dues ciutats autònomes, el primer de Felip VI i Letícia, després de 19 anys. Des que un cap d'estat les havia visitat per darrera vegada i després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a final de juliol.
0: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. El Mallorca ha tornat avui als entrenaments sense Pablo Torre. Gavi Fortesa, bon vespre.
5: Bon vespre. El migcampista càntabre, que diumenge passat va fer el primer gol del partit contra les Palmes, no ha sortit avui a entrenar per mort d'un procés víric que el té de baixa. Demà podria tornar amb el grup, encara que es dubta.
0: I després de diversos dies d'estabilitat i temperatures més altes de l'habitual per l'època de l'any, l'AEMET alerta d'una dana i una caiguda de les temperatures a partir de dissabte per aquest cap de setmana. Pedro Roger, bon vespre. Quina és la previsió per les pròximes hores?
6: Bon vespre. Així és. Esperant que a partir del cap de setmana tinguem un temps bastant inestable, però de moment avui han tingut una jornada de cel variable i qualque petita brusca. I en vista demà, esperant tenir un panorama bastant semblant.

0: Al matí, cel més clar i a partir del migdia, els núvols guanyaran més protagonisme i ens podran deixar de nou qualque gota puntual. Pel seu costat, el vent bufarà molt fluix a tot el territori i tindrem la mà com una bassa d'oli. I quant a la temperatura, no esperen gran canvis ni de dia ni tampoc de nit. La mínima girarà entre els 15 i els 19 graus i la màxima entre els 25 i els 28 aproximadament. Serà a partir del cap de setmana i sobretot a partir de diumenge, quan la formació d'una dana ens podrà provocar pluges intenses i tempestes arreu de l'arxipèlag.
1: Gràcies, Pedro. Lluís Fortes és el control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. La inflació s'ha disparat a les Balears per sobre del 5% el mes de setembre, són 7 dècimes més que el mes anterior. Segons les dades definitives que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística, amb aquest increment que supera el 4,9% registrat al conjunt d'Espanya, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Des que va començar l'any, l'augment acumulat a les illes ja arriba al 4,5%.
3: Si miram el detall per sectors, el cost de la vida ha pujat a totes les categories en comparació amb l'any passat. Els increments més notables els trobaven el transport, que és un 7,100% més car, seguit dels restaurants i els serveis d'allotjament, amb una pujada del 6,8%. L'habitatge, l'aigua i els subministraments elèctrics i de gas també s'han encarit, així com el vestit i el calçat. Al carrer, els ciutadans constaten les pujades.
4: El que més ho he notat ha estat en la benzina, perquè malament donin l'ajuda al govern, ha pujat moltíssim, i els productes bàsics, sobretot, també.
5: I dice un melón a 3 euros el quilo, i dice, i què compra, i què come?
6: Cada vegada que hi vas penses que t'enduràs el que necessites, i o no has duit aquest de les necessitats, o no pots comprar els altres.
3: La pujada dels preus també afecta de ple el mercat de l'habitatge, ja que l'índex per actualitzar el lloguer ha marcat un rècord en pujar fins al 2,54% al setembre.
1: Davant l'encariment dels preus, els agents econòmics i socials reclamen al govern una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Així li han traslladat a l'executiu, qui avui ha començat una ronda de reunions per recollir les propostes dels diferents sectors i preparar un paquet de mesures que permeti pal·liar els efectes de la inflació.
3: De moment, però, el vicepresident econòmic, Antoni Costa, no ha volgut avançar quines mesures es proposaran, perquè primer ha d'analitzar la situació i, sobretot, prendre nota de com afecta l'actual conjuntura als sectors.
7: Bé, hem d'anar pas a pas. Ara, de moment, estem a la fase d'escolta, a la fase d'anàlisi amb dades reals de la situació, ja dic, amb dades de la Direcció General d'Economia, i fase d'escolta.
3: Costa sí que ha explicat que s'agafarà com a base el primer paquet de mesures, el que es va aprovar quan es va iniciar la guerra. A les reunions s'ha fet balanç de com s'estan executant les mesures previstes. El president de la patronal de distribuïdors, Tomeu Cervera, ha reclamat que les ajudes siguin àgils i efectives.
8: Jo, xarxes meus, mos conformarien que les ajudes anunciades per mes de març arribassin.
3: Per part seva, Pimeco proposa ajudes per compensar els sobrecostos de la insularitat. Els sindicats aposten per aconseguir més sobirania energètica. N'ha parlat el secretari general d'UGT Les Balears, Pedro Mar.
9: El nostre punt feble com a arxipiàleg és dependre dels carburants, tant sigui per rebre turistes com per rebre mercaderies. Nosaltres depenem estrictament dels carburants i el que hem demanat és tenir unes polítiques d'energies renovables.
3: L'executiu es reunirà demà amb els transportistes, que reclamaran ajudes urgents i directes per pal·liar l'encariment generalitzat dels preus i celeritat també en el cobrament de les ajudes. Asseguren que hi ha moltes petites empreses i autònoms que estan al límit de la liquiditat per l'elevat cost dels combustibles.
1: La situació és complicada per a gairebé tots els sectors i molts es veuen obligats a incrementar els preus. A partir del mes de gener ho faran les empreses de material de construcció de les illes.
3: Aquesta situació arriba després de diversos anys d'encariment, primer pels problemes de subministrament energètic per la guerra d'Ucraïna i més recentment per les tensions a l'Orient Mitjà. Les Balears, el president de la patronal Construïm, Jaume Martorell, adverteix del poc marge de maniobra a les empreses, que difícilment podran tornar als preus d'abans.
10: Els ciments, per exemple, de moment mos estan aguantant els preus, però sí que ja mos han fet a saber que a partir de dia 1 de gener els preus de ciment pujaran i pujaran a lo millor un 8 o un 9%. Per tant, això vol dir que els fabricants no ens quedarà més remei que tornar a plantejar una puja.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Costos disparats que fan que només un 8% dels joves de les Balears es varen poder emancipar l'any passat també per mort dels preus disparats de l'habitatge. És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts en només un any, ja que l'any 2024 la taxa d'emancipació dels joves es va situar en el 16%. Són dades que ha donat a conèixer avui el Consell de la Joventut de les Illes. Informa Carme Moreno.
11: Les dades també mostren que l'any passat un 15,5% dels joves d'entre 25 i 29 anys estaven en risc de pobresa, una dada que gairebé dobla els emancipats. Mentre la taxa d'emancipació se situava entre un 30 i un 40% en els anys 2007-2014, l'any 2025 aquesta proporció es va reduir a mínims històrics fins a situar-se, com dèiem, en el 8%. Rere aquestes xifres hi ha el fet que el preu mitjà d'un lloguer es va situar l'any passat en el 1.528 euros i els joves tenen uns ingressos mitjans de 14.600 euros anuals. El president del Consell de la Joventut de les Illes, Pau Emili Muñoz, ha demanat solucions als polítics.
12: A totes les forces polítiques que ara que tenen por de decisió amb aquest tema, estiguin en el govern o no estiguin en el govern, per favor, perquè és un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se volen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
11: Segons el Consell de la Joventut, les solucions passen per topar els preus dels lloguers i prohibir la compra d'habitatges estrangers. La vicepresidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Lucía Silis, també ha demanat solucions perquè diu que els joves tenen drets.
13: Les nostres vides estan segrestades per la impossibilitat d'accedir a un habitatge i pel desrealment forçós al qual ens condemnen un preus que ens expulsen dels nostres propis barris.
11: Tot i que l'any passat a les Illes varen tenir un saldo migratori positiu, el Consell de la Joventut destaca que el 80% dels joves que varen venir a cercar feina se'n varen tornar.
1: I seguim parlant d'habitatge perquè l'Ajuntament de Palma ha aprovat iniciar els tràmits per adaptar els terrenys de Cas Pastors a la normativa urbanística actual. L'objectiu és construir-hi 1.700 habitatges, la meitat dels quals amb algun tipus de protecció.
3: Celeste ha fet balanç de la construcció de pisos a Palma aquesta legislatura, més de 16.500, dels quals 8.000 disposen d'alguna protecció. Estan ubicats a banda de Cas Pastors, Son Puig d'Orfila, Son Güells, Son Ximelis, Son Toells i Son Pardo, entre d'altres.
1: I la Comissió Europea no posa en peròns el fet d'haver d'estar empadronat a les Illes Balears un mínim de 5 anys per poder accedir a un habitatge públic. Aquesta és la interpretació de la presidenta del govern, Marga Proens.
14: Nosaltres, quan fem habitatge, el que deim, evidentment, que sí o sí, de manera prioritària, aquest habitatge ha de ser, en primer lloc, per a aquells residents de les Illes Balears, per aquells ciutadans de les Illes Balears que ja resideixen des de fa 10, 15, 18 anys a les Illes Balears.
1: La presidenta ha fet aquestes apreciacions des de Brussel·les, on té lloc la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. Però ens ha aprofitat la visita a la seu europea per demanar a la Comissió que se suspengui o al manco es flexibilitzi la regla europea de minimis perquè les empreses de les illes puguin competir en igualtat de condicions en les del continent. La nostra companya Maria Eugènia Quegles ha seguit aquesta i altres trobades. Maria Eugènia, bon vespre. Sembla que la Comissió no descarta complaure les illes.
15: Bon vespre. Com a mínim, no tanca la porta a estudiar-ho. La vicepresidenta de la Comissió, l'espanyola Teresa Rivera, troba lògica la proposta balear en un context inflacionista com l'actual, provocat per l'encariment dels preus dels carburants. Les regles dels mínimis estableixen que durant 3 anys una marca balear no pot rebre més de 300.000 euros en ajuts públics, el que impossibilita que pugui competir en les mateixes condicions que les empreses continentals. En realitat, se'n va en orris part del que s'aconseguir amb el règim especial balear, el REP, per compensar la insularitat. Per tant, Provenç insisteix que no demana privilegis per les Balears.
16: Els nostres sectors econòmics, que tenen aquesta capacitat de competir, que tenen un producte diferenciat, que tenen el talent i que tenen el valor, puguin competir en les mateixes condicions en la resta d'empreses del territori continental. Quan parlam dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
15: En un altre context, en el del debat del Pla d'Acció per la Mediterrània, Provenç ha demanat sensibilitat cap als territoris insulars com les Balears, que cada vegada tenen problemes més semblants als ultraperifèrics, com les Canàries. De fet, ha demanat a la comissària europea per la Mediterrània que ajudi a les illes a controlar les fronteres marítimes. La comissió diu que la recepta per una frontera segura està aprovada, accelerar els protocols de devolució als països d'orígens i acabar amb l'efecte crida.
1: I durant el dia d'avui han arribat a les illes una trentena de persones migrants d'origen magrebí a Formentera.
17: Han arribat a bord de dues embarcacions. La primera ha estat rescatada al sud de l'illa. En canvi, les persones de la segona embarcació han estat rescatades a terra. Al Cap de Barbària, a Formentera, enguany, han arribat a l'arxipèlag més de 6.670 persones migrants.
1: 7 i 16 minuts i en successos... La Policia Nacional ha confirmat que l'incendi que ha calcinat una caravana i n'ha afectat dues més a l'aparcament de Sant Hugo a Palma ha estat intencionat.
17: Els agents no descarten cap hipòtesi, entre d'elles que el responsable fos l'exparella de la propietària de la caravana, qui ara intenten localitzar. El foc s'ha originat a la una del migdia amb una bombona de butall i ha deixat tres persones ferides. L'Ajuntament de Palma allotjarà quatre persones afectades i ha donat 48 hores als ocupants del recinte per retirar qualsevol material inflamable. Javier Bonet és el tinent de batllia de l'Ajuntament de Palma.
18: Aquí ha habido un par de personas que también han sido afectadas sin daños personales, simplemente son afectadas por la vivienda. En este caso, servicios sociales del ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con todas las personas que residían aquí. Cuatro personas ya son atendidas y se les dará alojamiento a partir de esta noche mismo.
17: Els veïnats que viuen en aquest assentament han explicat que hi havia molt de fum i que han passat por.
19: Yo estaba dentro de la caravana, escuché un... puf, un golpe, un algo, no sé.
20: Llorando la chica, llorando porque dijo que se le había quemado los papeles, el pasaporte. Estaba sentada ya en la sillita llorando porque pobrecita. Y la otra familia debe estar trabajando porque no han llegado.
19: Sí, yo inhalé bastante porque, claro, el humo me estaba viniendo a mí. Como las llamas venían hacia mí, yo tenía que hacer algo para mover la caravana.
17: En aquest assentament hi ha prop de 100 caravanes i des de fa un any l'Ajuntament de Palma té una comissió.
1: I també a Palma ha estat detingut un home per amenaçar de mort la seva parella amb un ganivet i una escopeta de balins.
17: Els fets varen passar ahir de matí dins una caravana quan diversos testimonis varen alertar la policia en sentir crits i veure com l'agressor apuntava la víctima mentre cridava «Et mataré». Tot i que la parella va intentar negar la discussió davant dels agents de la Policia Nacional, les declaracions dels testimonis varen ser clau per a la detenció de l'home i la intervenció de les armes per un presumpte delicte de violència de gènere.
1: I a Menorca, un presumpte cas de violència de gènere ha acabat amb un jove precipitat al castell, Axel Camarasa.
21: Els fets han tingut lloc aquest cap de setmana al carrer Sant Cristòfol del municipi. Un jove de 22 anys ha resultat ferit greu després de caure d'un tercer pis quan intentava accedir a l'habitatge on s'havia refugiat la seva parella. L'home havia estat detingut dimecres passat per la Guàrdia Civil per un presumpte delicte de maltractament cap a la seva parella. Va sortir el dia següent sense mesures d'allunyament. La matinada de divendres va decidir anar a cercar la jove fins al domicili on estava refugiada i es va enfilar per la façana d'un pati interior fins a un tercer pis des d'on va caure de dalt a baix. L'accident li va causar diverses fractures i va haver de ser traslladat a l'Hospital Mateu Orfila, on continua ingressat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
1: I continua en estat crític a Can Misses la jove de 14 anys.
17: Els fets varen tenir lloc just davant la parada de l'autobús que hi ha a tocada al restaurant Espins. L'autobús acabava de fer-hi una aturada quan l'atleta va travessar per darrere del vehicle en una zona amb poca il·luminació, sense pas de vianants, i on l'autobús bloquejava part de la visibilitat de la via. La jove va ser

0: Menys turisme, més vida, critica que el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, dimiteixi sense deixar tancada, diuen, la investigació sobre les càrregues de la manifestació contra la saturació del 26 de juliol.
1: En un comerces socials, el col·lectiu celebra la dimissió del qui diuen va ser el responsable polític de les càrregues, però lamenten que encara ningú no hagi assumit responsabilitat del fet. Rodríguez va descartar dimitir per continuar treballant per esclarir què va passar tanmateix. Ara deixa el càrrec per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià.
0: Precisament, el PP assegura que Alfonso Rodríguez ha decidit dimitir abans que el PSOE perdi les eleccions del 29N. Sebastià Sagreras, però, creu que la dimissió pot ser també una exigència de Més per Mallorca, el PSIP, a canvi de concórrer conjuntament a la llista del Senat.
1: Recordem que els ecosobiranistes van reclamar la dimissió de Rodríguez després de les càrregues policials que hi va haver la manifestació antiturística del 26 de juliol.
2: Ha exigit Més per Mallorca per poder negociar aquestes candidatures que li servissin al cap del senyor Alfonso Rodríguez dins una bandeja de plata?
1: Declaracions de Sagreras en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus del Parlament, en què el diputat d'Unides Podem, José María García, ha explicat que ara Més i Podem no s'han posat d'acord encara per anar en coalició perquè la formació morada vol encapçalar la llista.
3: Nosotros hemos entrado en esa negociación con toda la voluntad del mundo para llegar a un acuerdo. En principio había una parte, que era Més, que había dicho que ellos querían el número uno. Ahora viene Podemos y le disputa el número uno.
1: Totes les parts parlen de la voluntat que la coalició sigui una realitat.
0: I divendres han d'estar decidides i registrades les coalicions per les eleccions del 29N. Per això, ara Eivissa i Més per Menorca reuneixen aquesta hora en assemblea la militància i demà ho faran els de Mallorca, els ecosobiranistes de Mallorca, per informar-los de l'estat de les negociacions sobre els possibles pactes al Senat i al Congrés de cara al 29N.
1: Per Josep Castells i Lluïsa Pasteguia, la candidatura a encapçalarà una persona d'Ara Més.
4: Ara Més es presentarà a aquestes eleccions amb el màxim de companys possible, amb una candidatura en què el número 1 l'ocuparà una persona d'Ara Més.
5: Nosaltres volem que hi sigui tothom, entenem que és la nostra responsabilitat encapçalar aquesta proposta.
1: El principal argument dels ecosobiranistes per encapçalar la llista és que són els partits majoritaris.
0: I l'esquerra continua cercant in extremis una candidatura d'unitat. Avui l'exbatllessa de Barcelona i candidata de Front Ampliada de Colau afirma que està disposada a cedir el seu lideratge, fins i tot a canviar el nom de la marca electoral amb l'objectiu d'integrar Podem en una llista única de l'esquerra.
1: Colau ha remarcat que concebre una candidatura d'unitat sense Montero és impossible i ha fet una crida a negociar en generositat i sense línies vermelles per part de totes les formacions implicades. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Todas las conversaciones siguen abiertas. De hecho, me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones en el conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
1: En la mateixa línia s'ha pronunciat Antonio Maillo, el coordinador federal d'Esquerra Unida, qui demana la unitat de l'esquerra.
7: Las cartas están sobre la mesa y todo es más fácil de lo que parece. Tan fácil como nosotros estamos dispuestos a una alianza amplia y después las demás organizaciones que decidan lo que consideren, pero que asuman también un poco la necesidad de la responsabilidad del momento histórico que ahora vivimos.
1: Mentrestant, Podem ha començat avui les seves primàries, un procés en què Irene Montero és l'única candidata a la presidència del govern.
0: La ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions del 29 de novembre, una candidatura que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: El número 3 d'aquesta llista serà ocupat de nou pel ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños. A més, per primera vegada la llei obliga a presentar llistes cremalleres, a dir, amb alternança d'homes i dones. Això vol dir que el número 4 seria ocupat per una dona.
0: I avui han conegut la primera enquesta del CIS pels comicis estatals que dispara l'avantatge del PSOE a gairebé 12 punts sobre el PP. El sondeig fet en ple cas Mari Carmen i després de la caiguda dels decrets d'habitatge situa els socialistes com a clars vencedors amb un 34% dels sufragis, 3 punts més que el setembre.
1: Aquest impuls dels socialistes combinat amb una davallada del Partit Popular fins al 22% amplia l'avantatge del PSOE fins al gairebé 12 punts de distància, el doble que el mes anterior. A la resta del tauler polític, Vox es consolida com la tercera força política amb un 17%. La coalició suma

0: Front Ampli obté un 6% i Podem es queda amb el 3% dels suports.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demana a la Unió Europea una base aèria a Mallorca per combatre els incendis al Mediterrani.
0: En una reunió a Brussel·les, Marlaska ha sol·licitat el suport de la Comissió Europea per a crear la base, com també un centre d'excel·lència a l'illa, per reforçar la lluita contra els incendis. El ministre ho justifica per l'experiència en extingir focs d'Espanya i per la posició geogràfica estratègica. Ha remarcat que aquest any Espanya, Itàlia, França i Portugal representen més del 80% de la superfície cremada total.
2: I el pròxim ple del Consell d'Eivissa aprovarà el reglament de protecció del medi nocturn, el segon de les Balears després del que ja té Menorca. Es tracta d'una normativa que regularà la quantitat de llum emesa des dels edificis públics i privats i establirà també mesures per evitar la contaminació lumínica amb un termini de 4 anys per adaptar-se a les instal·lacions més nocives. Els incompliments se sancionaran Alberto Ferrer amb multes que van dels 200 als 86.000 euros.
3: La norma arriba amb 21 anys de retard, però s'adapta a l'evolució tecnològica d'aquestes dues dècades i al coneixement científic sobre l'impacte d'una mala il·luminació. Un cel fosc no només és important pels astrònoms, també impacta sobre moltes espècies i és clau per al descans de les persones. Estableix 4 nivells segons la zona, des del més sensible de les àrees naturals i l'entorn de Cala d'Hort fins al mitjà, que abasta les zones urbanes, excepte l'Observatori de Puig dels Molins i Ses Feixes. El conseller de Gestió Ambiental, Nacho André, diu que s'ha treballat tota aquesta legislatura per aprovar un reglament que farà més sostenible l'enllumenat de l'illa, com recorda l'astrofísic de la Universitat de Còrdoba, David Galadí.
4: Hem començat la proposició inicial a principi d'aquesta legislatura i hem acabat la legislatura aprovant-lo definitivament. Per tant, crec que no tenim que mirar enrere.
5: I no volem apagar-lo tot. Jo vull que hi hagi llum artificial al meu carrer, però ho podem fer de manera que es minimitzi l'impacte ambiental.
3: Es regula la il·luminació permesa segons l'horari i període de l'any i segons la instal·lació. Les més eficients tindran fins a 8 anys per adaptar-s'hi, les que menys només 4. La normativa afecta tant l'enllumenat públic com el privat. Susana Malón, de l'empresa que ha redactat el reglament lumínic ambiental.
6: No solamente el alumbrado vial urbano de carreteras, que es algo pues más o menos general, sino también con esos focos de contaminación lumínica que pueden ser incluso más intensos, ¿no? Se ha metido el reglamento incluso en la iluminación subacuática de piscinas.
3: Es faran diverses jornades informatives per ensenyar als professionals com protegir la nit.
2: Avui, hora baixa mateix, tècnics del Consell han fet una exposició a diferents entitats en la qual han ofert els detalls d'aquesta nova normativa lumínica.
0: Hi han acudit representants de l'agrupació astronòmica d'Eivissa, Eivissa Preservation, Salvan Sabadia, el Col·legi d'Enginyers i l'Ajuntament de Sant Antoni, entre d'altres col·lectius. Les primeres impressions dels assistents han estat positives, amb la reserva pel desplegament efectiu que pugui tenir la norma i pel control dels incompliments que es puguin donar. Joan Lluís Ferrés, vicepresident de l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa.
7: L'objectiu de reduir la contaminació lumínica a Eivissa sembla que es complirà. Òbviament, podia haver estat més ambiciós aquest reglament. Hi ha parts que m'ho hagués agradat que arribés més lluny, però almenys és una primer pas, és un punt de partida per reduir l'actual contaminació lumínica. M'ho sembla bé, estem relativament contents, i ara el que volem és que això s'apliqui. És a dir, no n'hi ha prou amb aprovar el reglament, sinó en assegurar que es compleix, que es fa complir, dedicar personal i els recursos perquè aquest reglament realment s'apliqui.
2: I a partir de dia 1 de novembre, la nova estratègia europea per fer front a la malaltia de la llengua blava obligarà a vacunar el bestiar boví, oví i caprí a les Illes Balears.
0: En canvi, a la resta d'Espanya, l'administració de la dosi serà voluntària i recomanada. L'obligació de vacunar el bestiar de les Illes respon al fet que és una zona sotmesa a un programa de control i erradicació de la malaltia.
2: Segons per arribar a les 7:30 i resumir els principals titulars de la jornada.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. La Policia Nacional confirma que el foc que ha calcinat una caravana i n'ha afectat dues més a l'aparcament de Son Hugo Palma ha estat intencionat.
2: Els agents que tracten d'esclarir les causes del foc no descarten cap hipòtesi, entre aquestes que el responsable fos l'exparella de la propietària de la caravana calcinada, a qui intenten ara localitzar. L'incendi s'hauria originat en una bombona de butà avui migdia i ha deixat 3 persones ferides lleus. L'Ajuntament de Palma ofereix allotjament a les 4 persones afectades i dona 48 hores als ocupants de l'assentament per retirar el material inflamable. Javier Bonet és el tinent de bala de l'Ajuntament de Palma.
3: Aquí ha habido un par de personas que también han sido afectadas sin daños personales, simplemente son afectadas por la vivienda. En este caso, Servicios Sociales del Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con todas las personas que residían aquí. 4 personas ya son atendidas y se les dará alojamiento a partir de esta noche mismo.
1: Mentrestant, a Eivissa continua en estat crític. A l'Hospital de Can Misses, la jove de 14 anys que a nit va ser atropellada a Formentera.
2: Havia baixat a la parada de l'autobús de vora el restaurant d'Espins, una zona poc il·luminada i sense pas de vianants, quan va travessar el carrer per darrere del vehicle i una moto la va atropellar.
1: I els agents socials i econòmics reclamen davallar l'IVA dels productes de primera necessitat i ajuda lligades a la insularitat.
2: És la petició que fan per pal·liar els efectes de l'encariment del preu del carburant. Així li han traslladat avui al govern amb qui s'ha reunit. L'executiu vol dissenyar un paquet per contenir els efectes inflacionaris. Les reunions continuen demà. Pedro Omar, secretari general d'UGT.
4: El nostre punt feble com a arxipiàleg és dependre dels carburants, tant sigui per rebre turistes com per rebre mercaderies. Nosaltres depenem estrictament dels carburants i el que hem demanat és tenir unes polítiques d'això de les energies renovables.
2: Una reunió amb els transportistes en un moment en el qual la inflació aquest setembre ha superat el 5% a les Balears, segons l'Institut Nacional d'Estadística, són 7 dècimes més que el mes anterior.
1: I la presidenta del govern defensa que exigir més de 5 anys de residència per accedir a un habitatge públic és compatible amb la Unió Europea.
2: Però ens respon així a la Comissió Europea, que ha advertit que aquesta exigència podria vulnerar el dret comunitari si la mesura és desproporcionada i no està prou justificada. Des de Brussel·les, però ens ha assegurat que els requisits prioritzen els residents que duen més temps vivint a les Balears i no discriminen nacionalitats.
5: No xerram de nacionalitat, que és aquí on posa l'accent a la Unió Europea, sinó de residència legal a les Illes Balears.
1: I cau del 16 al 8% el nombre de joves que es poden emancipar a les Balears l'any 2025.
2: És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts entre el 2024 i l'any passat. Són dades que ha donat a conèixer el Consell de la Joventut de les Illes. El seu president és Pau Emili Muñoz.
6: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se veuen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
1: I menys turisme, més vida, critica que el delegat del govern Alfonso Rodríguez dimiteixi sense deixar tancada la investigació sobre les càrregues de les manifestacions contra la saturació del 26 de juliol.
2: En un comunicat a xarxes socials, el col·lectiu celebra la dimissió del qui diu en va ser el responsable polític de les càrregues. Lamenten, però, que encara ningú hagi assumit responsabilitat del fet. Rodríguez deixa el càrrec per centrar-se en la seva candidatura com a batle de Calvià.
1: I de cara a les eleccions del 29N, divendres es tanca el termini per registrar les coalicions. Per això, ara Eivissa i Més per Menorca reuneixen avui en assemblea. Demà ho faran els de Mallorca per informar sobre les negociacions dels possibles pactes al Senat i al Congrés.
2: Mentrestant, a Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de la llista del PSOE en la candidatura que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. D'altra banda, la candidata de Front Ampli, Ada Colau, ha afirmat que està disposada a cedir el seu lideratge i fins i tot a canviar el nom de la marca electoral amb l'objectiu d'integrar Podem en una llista única de l'esquerra.
1: El rei Felip VI exigeix al Marroc una relació basada en la confiança i la bona fe.
7: España y Marruecos debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación.
1: Ho ha reclamat en el discurs durant la visita a Melilla, on ha fet una crida a la unitat institucional i a preservar el clima de civisme a Ceuta i Melilla.
2: Així conclou el viatge dels monarques a les dues ciutats autònomes, el primer de Felip VI i Letícia, després de 19 anys, des que un cap d'estat les havia visitat per darrera vegada i després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a final de juliol.
1: Passen 5 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports en Gavi Fortesa. Bon vespre.
8: Bon vespre.
1: El Mallorca ha tornat avui als entrenaments sense Pablo Torre.
8: El migcampista càntabre està afectat per un procés víric i de moment es baixa pel duel de dissabte contra l'Eibar, del que ha parlat avui el programa Esports 3, un exfutbolista mallorquí que ha jugat en els dos equips, el central Pobler i Ivan Ramis.
9: Són dos equips que m'han marcat, no? Vaig estar molt d'anys amb el Mallorca, en el primer equip el varen ser 8 anys, si no que recordar, i els darrers 5 de la meva carrera van ser Eibar, no? És especial, però sempre s'ha de tirar cap a casa. Jo vull que guanyi el Mallorca i que el Mallorca, pues, l'objectiu que hi ha d'ascendir, pues, se compleixi.
8: Ramis reconeix que jugar a Ipurua sempre és complicat.
9: Anima com si fos un estadi gros i és un camp on, 5 anys que vaig estar, és un camp on és molt difícil guanyar i molt difícil puntuar. Però és un camp petit, però és un camp que té les dimensions com altres, però se fa difícil jugar allà.
8: D'altra banda, ja hi ha horari per la jornada 13. El partit Andorra-Mallorca se jugarà el diumenge 8 de novembre a les 2 del migdia. Pel que fa a l'Uda Eivissa, el migcampista Pedro Ortiz ha passat avui pels micròfons d'IB3 i, entre d'altres coses, n'ha parlat de les coses a millorar que té l'equip pitius.
10: Moltes coses, sobretot a nivell defensiu, crec que és on has dit tu que podem tenir més marge de millora, crec que podem fer una passa tots més, ser una mica més agressius, ser una mica més contundents, i bueno, però podria dir més coses, pues perdre menys bolles, intentar ser una mica més vertical a vegades, tirar més, moltes coses.
8: Sobre l'objectiu de la temporada, Ortiz no vol aventurar res més que anar partit a partit.
10: Jo crec que si estem al nostre nivell, podem tirar cap a dalt com vulguem. L'intenció és arribar al nivell, al millor nivell de cada un a nivell individual, que això ens faci arribar a un bon nivell col·lectiu, més del que crec que tenim ara mateix, que podem donar. I jo no vull posar una posició, no vull posar un objectiu. Jo crec que fent les coses bé i anant partit a partit, al final de temporada veurem on estem.
8: L'equip blau-cel jugarà, recordem, dissabte al camp de l'Àguiles, quan falti un quart per les 7 del vespre. L'Atlètic Balears i el Manacor ja han posat a la banda les entrades per l'eliminatòria de la Copa del Rei, que els enfrontaran a l'Eldense, de segona divisió, a l'Estadi Balear, i al Vila-real, de primera divisió, a Na Capellera. Els abonats del Balears pagaran 15 euros, el mateix preu per les entrades addicionals pels abonats, amb un màxim de 3 entrades per abonat, i el públic, en general, pagarà 25 euros i l'afició visitant 30 euros. A Manacor, els socis i abonats pagaran 25 euros, el públic en general 40 euros i fins a 16 anys també pagaran 25. La selecció espanyola va empatar a 2 el segon partit amistós contra els Estats Units amb gols d'Alexia Putellas i Salma Parayuelo. Pel que fa a les jugadores mallorquines, Patrick Guijarro va ser titular i va completar el partit, mentre que Lucía Corrales va sortir a la segona part. Queda per a la història el partit del partit el rècord de la capitana Alexia Putellas, que va jugar el seu partit internacional 150.
11: És una cifra especial. Algo tendré que invitar al vestuario por el momento. Es algo histórico, como ya ha dicho. Todo lo que está pasando en mi carrera, estoy súper agradecida, disfruto muchísimo. Agradezco a mis compañeras, al cuerpo técnico, toda la gente que está a nuestro lado. Vine cuando llegué siendo una niña, he crecido con ellos, estoy creciendo con ellos y bueno, soy una afortunada por estar en el sitio en el que estoy.
8: Parlem ara de la Champions. Després de les victòries ahir de Barça, Atlètic de Madrid i Villarreal, avui és el torn de Real Madrid i Betis. El Real Madrid visita Roma, equip que va entrenar el tècnic madridista José Mourinho. Sentim l'entrenador portuguès.
12: Equipo fuerte, equipo motivado, seguramente por volver a jugar un partido de Champions nell'Olimpico, è un pubblico che viene per giocare e ruega per sacare i punti, hay que jugar muy bien.
8: D'altra banda, el Betis reba casa al Porto. Parla el tècnic xilè dels verdiblancs, Manuel Pellegrini.
13: Bueno, espero un Porto mañana con un rival muy complicado. Como recién dije, es un rival acostumbrado a jugar la Champions League normalmente todos los años. Ya tuve la fortuna de enfrentarlo con Málaga hace unos años atrás. Por suerte tuvimos un muy buen resultado. Un equipo que va a salir a buscar el partido, como lo hacen todos los equipos grandes.
8: Amb dos partits començaran a les 9 del vespre en una jornada que té com a partit destacat el Manchester City-Paris Saint-Germain. Com dèiem abans, Barça, Atlètic de Madrid i Villarreal varen guanyar ahir Galatasaray, Manchester United i Nàpols, respectivament. Sentim per aquest ordre Fermín, jugador del Barça, i els entrenadors Simeone i Íñigo Pérez de l'Atlètic i el Villarreal.
14: Sabem que la Champions són detalls i tots els equips et poden fer dany i bueno, al final crec que ens ha pogut gestionar després la remuntada i crec que està molt bé tot el partit, salvant aquest gol i hem de seguir així i seguir disfrutant i guanyant.
15: Nos tocó ganar y evidentemente cuando vos haces goles siempre es mucho más fácil encaminar los partidos. Creo que desde el equilibrio defensivo necesitamos mejorar más y trabajaremos en ello para poner nuestra energía ahí.
16: Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador. Lo que sucedió el año pasado no lo he vivido yo, no me ha afectado y por tanto tampoco he visto a los jugadores. Además, creo que es adecuado y justo separar todas las competiciones.
8: Demà serà el torn de la Real Societat i el Celta a l'Europa League i del Getafe a la Conference. El Celta rebrà Barraidos, el favorit de la competició, la Juventus. Parla el tècnic Claudio Giraldez.
17: Es uno de los mejores equipos de Europa, de la historia, y uno de los colosos de la competición, por no decir el principal favorito, uno de los principales favoritos de este año de la Europa League. Y es una muy buena prueba para nosotros, tenemos muchas ganas de que llegue el partido.
8: En vòlei, aquest cap de setmana comença la Superliga masculina. El Connecta Balear Manacor començarà a casa contra el Playas de Benidorm. Juan Méndez és l'entrenador de l'equip manacorí.
18: Contento, más que nada, porque bueno, armamos un grupo de jugadores más jóvenes, que más que nada para poder entrenar y hacerlo todo de la manera más intensa posible para poder crecer y llegar bien al comienzo de la liga.
8: I acabam amb un apunt de bàsquet, perquè demà a les 6 i quart de l'hora baixa serà presentat oficialment Joan Sastre com a nou jugador del Palmer Bàsquet. El jugador serà presentat al Palau d'Esports d'Inca, que du el seu nom.
1: Gràcies, Gavi. 18 minuts per arribar a les 8.
19: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
20: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx. Días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntament d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears y Marina Port d'Andratx.
0: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Els fons tradicionals desapareixen per la manca de personal i de relleu generacional. A Mallorca ja només en queden uns 200, la majoria vinculats a negocis familiars. Per intentar frenar aquesta situació, el govern ha creat una borsa de feina que en només 5 mesos ja ha rebut peticions d'una trentena de fons que cerquen sobretot forners i dependentes. Francesc Mas, bon vespre.
1: Bon vespre. Encara, però, hi ha pobles on la tradició es manté ben viva. És el cas de Lloseta, on continuen oberts diversos forns. El forn de baix, amb 4 generacions d'història i 2 punts de venda. Apostar per adaptar els seus productes als nous gustos dels clients sense renunciar a l'elaboració artesanal. Una feina sacrificada que, asseguren, es veu recompensada per la qualitat del pa. Pedro Coll és el responsable del forn de baix.
2: Nosaltres avui ja treballem més fora llevadures, ja treballem només en llevats, ja procurant ja que el pa surt un poc més car i molt surt, sí, perquè les fermentacions són molt més lentes i necessiten, i són pans que també no te fan mal.
1: La situació, però, és molt diferent segons el municipi. A Sencelles fa anys que va tancar el darrer forn i ara les botigues venen pa elaborat en altres pobles. En canvi, a Consell, Camp Moranta, ha aconseguit garantir el relleu generacional i mantenir viu el negoci familiar. Laura Planells és responsable de Camp Moranta.
3: I això per nosaltres, pues, és un prestigi i un honor que encara la gent ho segueixi valorant i menjant cada dia.
1: Precisament per reivindicar aquest ofici i fomentar-ne la continuïtat, el govern ha organitzat la Setmana del Pa, coincidint amb el Dia Mundial del Pa. Aquest divendres hi haurà visites a forns emblemàtics i tallers escolars a Mallorca i Menorca. Actualment, 270 establiments de les illes formen part de la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició.
0: I els hotels de Palma tornen a tancar un estiu que frega el 90% d'ocupació, una xifra semblant a l'any passat, però enguany amb més despesa. El cost per habitació ha pujat gairebé un 9% i a la vegada el sector celebra que la tendència cap a un turisme de qualitat es consolida. Tot això en un context en què s'obre la porta a mercats nous com els Estats Units gràcies a la connexió directa amb Nova York o les rutes amb el Canadà i Abu Dhabi.
1: Els hotelers de Palma fan un balanç positiu de la temporada d'estiu que acaba amb un 89% d'ocupació. Un lleuger descens en comparació amb la temporada passada, que va registrar un 90%, però que es tradueix en una estabilitat que el sector veu com una oportunitat per continuar apostant pel turisme de qualitat. Aquest estiu l'estada mitjana ha estat més curta, però hi ha hagut més turistes i la despesa ha augmentat. La gerenta de l'Associació Hotelera de Palma i Cala Major, Mercè Panyaranda, ha destacat que les previsions per a la temporada d'hivern són positives.
4: Ya sabemos que el contexto geopolítico, la energía, costes, capacidad de gasto de algunos de nuestros mercados nos obligan a trabajar cada una de las reservas. Pero bueno, como decíamos, para Palma la prioridad sigue siendo trabajar esos y reforzando los primeros y últimos meses del año.
1: Tot i això, assenyalen amb un turista més informat i exigent que reserva amb manca antelació i que valora cada vegada més la qualitat del servei.
0: El castell deixar els poals al carrer fora d'horari pot acabar amb una multa. L'Ajuntament intensificarà els controls i començarà a sancionar els incompliments del sistema de recollida porta a porta.
1: El consistori recorda que els veïnats han de retirar els contenidors del carrer abans de les 10 del matí. L'única excepció és el dia de recollida del vidre, quan el termini s'allarga fins a les 3 de la tarda. Les sancions van dels 750 euros per a les infraccions lleus fins als 3.000 euros per a les molt greus, segons les circumstàncies i la reincidència. L'Ajuntament recorda també que cal respectar el calendari, separar correctament els residus i dipositar-los dins els contenidors corresponents.
5: Multa creo que no, porque si una persona está enferma no puede bajar, es complicado. Yo tengo que bajar 2 pisos para sacarlo y a la mañana tengo que recogerlo. Hay personas que no pueden, entonces creo que tanto como multa no exageren.
6: Ahí está el problema, que mucha gente no lo quiere retirar porque una vez lo dejas en la calle, tampoco sabes quién lo toca, si se ensucia, los perros hacen pipí.
7: Tengo que es un poco exagerada, es de llamar sin atención, en principio, o sea. El millor estaria bé ara arribant aquell dia, és molt fort.
0: I les escales del mirador de la Seu a Palma podrien tenir danys estructurals. Els tècnics hi faran més estudis perquè se sospita que la situació pot ser més greu del que es pensava el mes de febrer quan es va presentar i apuntalar una part del conjunt. L'Ajuntament espera els resultats per decidir les actuacions que s'hi faran.
1: La regidora portaveu de Cort, Mercedes Celeste, ha explicat que els informes es començaran a fer aviat i que s'analitzaran totes les escales, no només on hi ha les esquerdes, perquè la infraestructura sigui del tot segura. Celeste ha recordat que les escales són de començaments del segle XX i que no s'hi ha fet mai un manteniment adequat.
8: Hay unas grietas, evidentemente eso lo ve todo el mundo, pero hay que ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir a hacer una valoración completa de todo el estado de las escaleras. Vamos a hacer un estudio de todo el conjunto y después, cuando se tenga que hacer la actuación, que se haga una actuación que no sea para hoy, sino una actuación que sea más global.
1: Gran part de les escales estan precintades des del febrer quan es va detectar un lleu desplaçament dels dos laterals. Els bombers en varen apuntalar un i a l'altre es va deixar un pas d'uns 2 metres per permetre l'accés dels vianants. En aquell moment, l'Ajuntament va informar que el mal estava en un afegit construït a la dècada dels 50. Ara s'esperen els informes nous que han de presentar els tècnics de la Comissió de Centre Històric per decidir quina actuació s'hi ha de fer.
0: I l'Ajuntament de Palma ja ho té tot preparat per acollir demà a hora baixa els primers usuaris del Centre Esportiu Municipal de Saigua Dolça.
1: A les 4:30 de l'hora baixa obriran les instal·lacions i també els aparcaments que gestionaran, per una banda, l'Institut Municipal d'Esports, l'IME, i per l'altra, l'ESMAP. La Junta de Govern ha adjudicat a l'IME la gestió de les instal·lacions esportives, entre les quals la piscina de 25 metres, la d'aprenentatge i els diferents gimnasos i vestidors. Es començarà amb un horari reduït de 4:30 de l'hora baixa a 9:30 de la nit i demà ja s'hi podrà estacionar.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Conclou el viatge històric dels reis Felip VI i Letícia, Ceuta i Melilla. Els monarques han visitat avui Melilla, la segona i darrera etapa de la seva primera visita oficial a les dues ciutats autònomes des de l'arribada de Felip VI al tro.
1: El rei ha fet una crida a la unitat institucional i a preservar el clima de civisme a les dues ciutats autònomes. Així ho ha reclamat en el discurs que ha fet durant la visita a Melilla.
10: Los hechos de estas últimas semanas en Ceuta y en cierta medida aquí en Melilla nos recuerdan la importancia de seguir trabajando unidos. Las discrepancias, lógicas e incluso necesarias en una democracia avanzada como la nuestra, deben ir siempre de la mano de la unidad institucional y de la búsqueda del entendimiento.
1: També ha puntualitzat que la frontera de Melilla és la frontera d'Espanya i, per tant, la de la Unió Europea, i ha exigit al Marroc una relació de bons veïnats basada en la confiança i la bona fe.
10: España y Marruecos debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación.
1: Després de ser rebuts per una multitud a la plaça d'Espanya, els monarques s'han desplaçat al Palau de l'Assemblea, on el president de Melilla, Juan José Imbroda, els ha lliurat la clau d'or de la ciutat i ha reclamat més presència de l'Estat, especialment de les forces armades.
11: Melilla no es de España, es España. He hecho en falta respuestas más contundentes y ágiles. Nadie puede violentar la soberanía nacional sin esperar consecuencias.
1: La jornada també ha inclòs una visita a un centre escolar i una trobada amb representants de la societat melillanca.
0: El Tribunal de Comptes ha aplicat la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i la resta d'encausar per les despeses del procés del 1 d'octubre de l'any 2017. Entre aquests figuren també l'expresident Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig.
12: El Tribunal de Comptes assenyala que no ha quedat acreditat que aquestes despeses es pagassin amb fons procedents dels pressupostos de la Unió Europea. Per tot plegat, el Tribunal declara procedent la mesura de gràcia i ordena aixecar de manera immediata totes les mesures cautelars i fiances adoptades durant la fase d'actuacions prèvies.
0: I el Tribunal Suprem ha confirmat de manera definitiva les penes de 24 i 19 anys de presó per a l'exministre de Transport José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García pel cas Mascaretes.
1: La sala penal ha rebutjat avui els incidents de nul·litat amb els quals els dos condemnats pretenien tombar la sentència ferma que els va condemnar per delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. Amb aquesta resolució, l'alt tribunal tanca la via ordinària i obre la porta a recórrer davant el Tribunal Constitucional.
0: I a Madrid avui ha començat una vaga indefinida per l'educació pública. L'inici de la protesta ha estat marcat per l'atenció de la Universitat Complutense, on una càrrega policial contra un piquet estudiantil s'ha saldat amb 5 detinguts.
12: Posteriorment, milers de persones s'han concentrat a la Puerta del Sol en defensa de l'educació pública durant la primera jornada d'una vaga indefinida que ha tingut un seguiment d'entre el 70 i 75%, segons Comissions Obreres i UGT. La Marea Verde reclama més finançament, la reducció de les ràtios d'alumnes i millores laborals pel professorat, que denuncia que cobra fins a 600 euros manco que la resta de l'Estat.
0: I el Papa Lleó XIV evoluciona segons el que estava previst i ja camina per l'habitació després de l'operació a la qual es va sotmetre ahir a l'Hospital Gemelli de Roma per estirpar-li un tumor maligne del pulmó dret.
1: Segons ha informat el Vaticà, el pontífex ha passat una nit tranquil·la i la intervenció en què se li va extirpar el lòbul inferior del pulmó dret va acabar amb èxit i sense complicacions. Per ara es desconeix el tractament que haurà de seguir.
0: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: 24 d'octubre, la ciutat d'Inca encetarà el calendari de fires prèvies el dijous bo.
1: Avui, a la plaça de Santa Maria la Major, s'ha presentat el programa d'enguany, que inclou prop de 400 activitats repartides en tres caps de setmana. La primera fira serà la de la Terra, seguida de la Fira de l'Esport i l'Oci, i la darrera serà la Fira d'Època. Com a novetats, enguany es muntarà un racó d'oficis antics i es crea una fireta dedicada al ciclisme. Meritxell Fernández és la regidora de Fires i Virgilio Moreno el balda.
2: Hi ha prop de 400 activitats en aquest programa que avui hem presentat i, com vos podeu imaginar, hi ha activitats per tots els gusts.
3: És el moment de temporada alta, no?, a la nostra ciutat i d'explosió d'aquest orgull inquer.
0: I ja tenim tots els detalls de la nova edició, la que en fa 15 de l'Evolution Mallorca. Festival de Cinema Internacional amb espai també per al talent local que del 28 d'octubre a dia 4 de novembre oferirà més de 140 pel·lícules i documentals. Una de les artistes convidades serà Diana Kruger.
4: La inoblidable protagonista de Troia, La búsqueda o dels maleïts malparits de Quentin Tarantino farà un viatge fugaç a Mallorca el dia de Tots Sants per rebre l'Evolution Icon Awards i participar en una xerrada amb el públic al cinema Rivoli de Palma. L'anunci de la presència de l'artista per part de la directora està rebuda d'aquesta manera a la sala de premsa.
5: Diane Kruger, estrella de Hollywood, recibirá el Evolution Icon Award. Ella es una de las actrices más respetadas del cine internacional entre Europa y Hollywood y ganó el premio de mejor actriz en Cannes por In the Fate. Y tenerla con nosotros en nuestro 15 aniversario és un regalo.
4: El seu nom s'afegeix al del director Eduard Berget, l'actriu alemanya Iris Berben i el director de fotografia de pel·lícules com Pia, el Cisne Negro o Ha nascut una estrella, Matthew Leibetic. Noms internacionals premiats pel festival, explica la seva directora Sandra Seilen, i als quals s'assumirà un reconeixement a un creador local, Pau Aulí.
5: El mallorquín Pau Aulí, dissenyador de producció i artista visual, recibirà el Evolution New Talent Award. Ha trabajado con Agustí Villaronga y Albert Serra y además ha diseñado el vestuario de nuestra película de clausura. Premiar al talento como el suyo es exactamente la razón por lo que existe el festival.
4: Club Kid, pel·lícula que es va poder veure al Festival de Cannes, ha estat elegida per a la gala d'inauguració i The End of It posarà el punt final a aquests 8 dies d'Evolution, que repetirà el format de cinema al cotxe a Port Adriano en la projecció de Moulin Rouge i La La Land, entre d'altres.

0: I aquest dia es parla molt de còmic. Ja sabeu que està a punt el còmic Nostrum de Mallorca per a Eivissa. També hem trobat una proposta destacada, la que recupera un clàssic del TVO, Picarol.
1: Picarol és era Josep Costa i ara, 150 anys després del seu naixement, es recupera la figura d'un dels seus grans ambaixadors culturals amb una mostra a la nostra sala que posa en valor la seva faceta com a dibuixant d'actualitat política. Joan Albert Ribas, comissari de la mostra.
2: Ell es declarava anticlerical, republicà i antimonàrquic. I això es veu en moltes de les seues il·lustracions.
1: Nascut a Eivissa el 1876, Josep Costa es va traslladar amb la família a Palma quan tenia 12 anys i a Barcelona quan en tenia 20, però sempre va dur Eivissa al cor, com es reflecteix en l'urbanització que va impulsar Mallorca sota el nom de Calador. És de nou Ribas.
2: Va crear el que ell deia, una ciutat de turisme per artistes i escriptors. Va posar com a premissa que les cases fossin d'estil eivissenc.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres, dia 14 d'octubre, en què la Policia Nacional ha confirmat que l'incendi que ha calcinat una caravana i n'ha afectat dues més a l'aparcament de Son Hugo, a Palma, ha estat intencionat. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. Els agents continuen treballant per esclarir-ne les causes i no descarten cap hipòtesi. Una d'aquestes seria que el responsable fos l'exparella de la propietària de la caravana calcinada a qui intenten localitzar. L'incendi s'hauria originat en una bombona de butà aquest migdia i ha deixat tres persones ferides lleus. L'Ajuntament de Palma ofereix allotjament als afectats i dona 48 hores als ocupants de l'assentament per...
2: T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio, o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Te'n recordes, capgròs, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

uns alguns para haver-lo deixado tirado a um porto da França. Que escàndol capgros, sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pateràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo

va demanar per tu i li va entrar a plorera en saber que eres mort, que el cor et va dir prou. Conmogut m'abraçà dient: ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim.

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si ell ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Esta radio, radio, verdad, 107.9.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: otra oportunidad.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jo, l'escolt. I tu?

0: Hola, sóc l'Albert Berniol, del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.
1: Vinga, que s'escuta

Un placer estar aquí con ustedes.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Gracias.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

plantes, venen flors als aïmadors, venen flors per a les festes de rics.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.